0: El comité va a aprobar el calendario de primarias interno de cara a las elecciones autonómicas y municipales del año que viene. La dirección no espera voces disidentes contra Sánchez, más allá de la que acostumbra el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Desde la oposición piden al Partido Socialista que surjan esas voces. El Partido Popular reclama a los alcaldes que levanten la voz. Su coordinador general, Elías Bendodo, además considera que el comportamiento del presidente es una tomadura de pelo, dice, sobre todo tras la votación en el Congreso que reclamaba una cuestión de confianza.
1: Ya que él se salta todas las normas democráticas, lo tienen que poner en su propio partido. Y hacemos un llamamiento a la responsabilidad. Estamos a escasa hora de que el Partido Socialista celebre su comité federal. Tienen pocos alcaldes y pocos presidentes autonómicos, pero les pedimos que levanten la voz por la decencia de España y por la decencia también de lo que fue el Partido Socialista.
0: Volvemos con noticias fin de semana. A las 7 serán las 6 en Canarias.
2: Síguenos por internet en OndaCero.es.
3: El fin de semana está para ponernos al día.
4: Onda Cero Cataluña. A Barcelona, 93.5 FM. A Girona, 98.9. A Lleida, 94.1. A Tarragona, 95.3. A Vilanova, 96.3. I a l'Alt Maresme, 102.4. A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat. Amb Ariadna Belbel.
5: Benvinguts a Lideratges. L'escenari econòmic i geopolític actual està marcat per moviments que poden redefinir l'estabilitat global i la manera com les empreses planifiquen el seu futur. Les tensions internacionals, els canvis en els fluxos energètics i la volatilitat dels mercats han situat la presa de decisions en un terreny especialment exigent. En paral·lel, el teixit empresarial, des de les grans corporacions fins a les micropimes, que sostenen l'activitat quotidiana del país, continuen adaptant-se a un entorn on la transformació tecnològica, la sostenibilitat i la incertesa són factors estructurals. I amb aquesta mirada ampla i amb voluntat d'interpretar els canvis que estan configurant el present i el futur de l'economia, obrim aquesta nova edició de Lideratges. Per tant, comencem avui amb la secció Notícies, parlant sobre l'acord preliminar entre Estats Units i l'Iran i la reobertura de l'estret d'Ormuz, amb Ángel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya. A continuació, a la secció Microscopi Masculí, entrevista a Eloi Planes, president executiu de Fluidra. A continuació, a Màrqueting i Comunicació, en motiu del Dia Mundial de les Micropimes, parlem amb Mireia Campmany, vicepresidenta de Pimec, i per acabar la secció Empresa en Femení, entrevista a Begoña Berenguer, responsable de Wealth Management a Indosuez Luxemburg. Som-hi!
4: Lideratges amb Ariadna Belver.
5: Després de mesos de tensió militar i d'una greu crisi energètica vinculada a l'estret d'Ormuz, els Estats Units i l'Iran han assolit un acord preliminar que preveu l'alto el foc, la reobertura de les rutes comercials i una flexibilització progressiva de les sancions econòmiques a Teheran. Els mercats han reaccionat positivament, especialment pel que fa al petroli i al transport marítim, tot i que encara hi ha incertesa sobre l'aplicació definitiva de l'acord. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Àngel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya. Benvingut, Àngel, com estàs?
6: Hola, bon dia, com esteu?
5: Bé, primer de tot, quin impacte econòmic immediat està tenint l'acord entre Estats Units i l'Iran sobre els mercats internacionals, especialment en el preu de petroli i l'energia?
6: Bueno, l'impacte immediat és d'una baixada de cotitzacions tant de petroli com de primeres matèries en general, i això ja s'està denotant en els mercats internacionals. Igual que van pujar en el seu moment com a conseqüència del tensionament d'aquest conflicte, ara s'està produint l'evolució al contrari, s'està produint una baixada. Sí que és cert que la baixada no es preveu que assoleixi els nivells prebèl·lics, però en qualsevol cas és important que es vagi destensionant aquests mercats.
5: No? Uh-huh. La reobertura, no, de l'estret d'Ormuz és una de les claus de l'acord. Fins a quin punt això pot contribuir a reduir les tensions inflacionistes que han afectat Europa durant els darrers mesos?
6: Home, això, com deia, ja s'està produint a nivell de cotitzacions de primeres matèries i petroli. Sí que és cert que això es transmetrà directament, sobretot al preu dels carburants, però hem de ser conscients que totes les cadenes de valors, tant industrials com no industrials,

0: encara estan rebent d'alguna manera l'impacte de l'augment de preus que s'ha produït aquests darrers mesos. Per tant, fins que tot això s'acabi traslladant, podríem dir, amb una desinflació, hauran de passar setmanes i fins i tot mesos, com hi ha les previsions que s'estan realitzant. Mm-hmm. Per tant, sí que és cert que determinats àmbits serà un impacte relativament immediat, com deia, com és el cas dels carburants, però sí que les cadenes de valor vinculades a temes com els aliments o productes químics, això encara durarà un cert temps, aquesta pujada de preus que es va produir els darrers mesos. No?
1: Mm-hmm. L'acord també contempla aquesta relaxació de les sancions i la recuperació de les exportacions iranianes de petroli, però com pot afectar això l'equilibri energètic mundial i els principals països productors?
0: Bueno, jo diria que de manera immediata, primer que per l'estret d'Hormuz ja s'està produint una normalització de les operacions logístiques habituals, per tant això és positiu, i el que sí també s'està produint és com un procés per tornar a emmagatzemar reserves energètiques que s'havien reduït de manera, podríem dir, alarmant, que són les que en part estaven provocant una pujada de preus en el cas del petroli, en el cas del gas i en el cas de determinats productes derivats del petroli i del gas, com puguin ser fertilitzants, amoníac, aquest tipus de productes que són bàsics per a la indústria, doncs havien patit un desestocament produït perquè no estaven funcionant les línies habituals de subministrament.
1: Clar,
0: a la mesura que això es vagi normalitzant, doncs, lògicament s'anirà destensionant tot aquestes cadenes de valor i cadenes d'aprovisionament que estaven patint d'alguna forma, i això es traslladava amb un problema de reserves i amb un problema de preu. No?
1: I quines oportunitats i quins riscos ha generat aquest nou escenari per a les empreses europees, especialment en aquests sectors que deies, no? Com indústria de transport i logística internacional, però s'ha pres, hi ha hagut algun aprenentatge de potser no dependre tant d'aquest punt de pas, no? De l'estret d'Hormuz?
0: Bueno, evidentment, aquest tipus de crisi acaba provocant això que esmentes, no? Podríem dir, els agents vinculats a aquests àmbits, pues, veuen que han de buscar alternatives que disminueixen aquest elevat grau de dependència que es té, pues, d'aquestes fonts d'aprovisionament. També en aquesta crisi s'ha posat de manifest la necessitat d'accelerar el procés de sostenibilitat, el procés de intentar anar cap a fonts energètiques alternatives als combustibles fòssils, perquè encara el grau de dependència és més elevat. I això s'està produint perquè els països en general estan anant cap al procés d'electrificació més ràpid del que es preveia abans, no? Uh-huh. I, per exemple, el vehicle elèctric ha anat a primera fila, podríem dir, del mercat de compra de vehicles. Vull dir que realment s'ha vist la necessitat d'intentar anar més ràpidament cap a una societat on els combustibles fòssils tinguin una presència més baixa, perquè encara és massa elevada i sobretot en determinats punts, com passa amb l'estret d'Hormuz, igual que amb el canal de Suez, que quan es produeixen crisis d'aquest tipus es veu realment que el món encara està força dependent d'aquestes fonts energètiques, no?
1: Uh-huh. I a més, per acabar, mirant a mitjà termini, no? Aquest acord també pot convertir-se en un factor d'estabilitat per a l'economia global, o encara hi ha prou incerteses geopolítiques perquè els mercats continuïn mostrant volatilitat?
0: A veure, hem de ser conscients que l'acord és positiu, que l'acord és un acord d'alto el foc, és a dir, que encara hi ha un procés de negociació que està en marxa, i que encara hi ha elements d'incertesa importants, com pugui ser el cas d'Israel, no? Per tant, és probable que les properes setmanes encara veiem volatilitats negatives, en el sentit d'alces o pujades inesperades del preu del petroli o del gas com a conseqüència d'alguna crisi en el procés de negociació. Això possiblement es produirà. Dos, que l'impacte de la crisi que hem patit aquests mesos encara durarà un cert temps, perquè, evidentment, com deia, s'està estenent a tota la cadena de valor i això s'està traslladant a preus, ja no solament a preus de fonts energètiques com les darreres setmanes, sinó fins i tot als aliments, i això encara durarà un cert temps. I no hem d'oblidar que en el cas d'Espanya hi ha una sèrie de mesures del govern per intentar reduir l'impacte de la guerra que encara estan en marxa i aquestes, d'alguna manera, s'eliminaran els propers mesos. És a dir, que l'impacte sobre els preus, sobre la inflació subjacent, sobre les cadenes de valor continuarà un cert temps. L'impacte immediat, crec que a hores d'ara, doncs, malgrat aquestes puntes que comentava, està bastant

0: relativament controlat, però sí que hem de ser conscients que fins que això s'elimini totalment ha de passar un cert temps.
1: Molt bé, doncs veurem com evoluciona. Moltes gràcies per atendre'ns. Fins la propera.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Una abraçada. Àngel Hermosilla, secretari general del Col·legi d'Economistes de Catalunya.
2: Lideratges amb Ariadna Belver.
3: Como ganadero, sabes que hoy el mayor riesgo no es tanto explotación, sino fuera de ella. Enfermedades, accidentes... Con el seguro de vacuno de Agroseguro proteges mucho más que tus animales. Proteges tu inversión, tu trabajo y tu futuro. Porque si todo cambia en un instante, necesitas a alguien que te ayude a seguir. Porque nada crece solo. Agroseguro, proteger lo que nos une.
4: 9NSA Fertiberia. Mejor aplicación y conservación. Y ahora es de color blanco. Pruébalo. Fertiberia. Soluciones para tu cultivo.
1: Bé, avui al Lideratges tenim una nova edició de la secció Microscopi en masculí, que és l'espai on entrevistem a homes destacats al seu àmbit professional perquè ens expliquin una mica la seva trajectòria i repassem temes d'actualitat del seu àmbit i també que ens donin la seva visió sobre la igualtat de gènere. I avui tenim l'oportunitat de parlar amb Eloi Planes, que és el president executiu de Fluidra. Benvingut al Lideratges, Eloi, com estàs?
5: Molt bé, moltíssimes gràcies, bon dia.
1: Bé, un plaer tenir-te aquí. Explica'ns una mica, per posar en context, la teva trajectòria acadèmica, no? Tenim que vas estudiar enginyeria industrial i posteriorment vas especialitzar-te en direcció i gestió empresarial. Quan vas descobrir que volies dedicar-te al món de l'empresa i què et va portar a orientar la teva carrera cap al lideratge empresarial?
5: Bé, jo penso que en el meu cas quasi això ve de sèrie, no? Jo a casa meva, el meu pare va fundar la companyia el mateix any que naixia jo, l'any 69, i jo he viscut a l'empresa des de petit, és a dir, a casa, amb sopars, amb socis del meu pare, amb viatges durant l'estiu, que sí, vam donar bastantes voltes pel món, però sempre a casa d'un o a casa de l'altre. Mm-hmm. De fet, jo no tinc un moment clar en el qual diguis, escolta, em dedicaré a això. De fet, quasi bé diria que quan estudiava enginyeria pensava, bé, jo no acabaré treballant en una empresa, i menys en la del meu pare. Però mira, hi ha cops que hi ha decisions, i jo crec que sí, que quasi no les prens tu, no? Les prenen altres per tu. I crec que en el tema del lideratge, per mi això està d'un aprenentatge. Crec que en el seu moment el meu pare i l'Antonio, que era la seva mà dreta, aposten per mi en un moment que jo era molt jove i que segurament no tenia ni la capacitat d'entendre el que podria, no? On te podria arribar jo des d'un punt de vista doncs, de lideratge empresarial. Són ells els que aposten, són ells els que m'acompanyen, jo crec que aquesta paraula m'agrada molt, són els que m'acompanyen, els que em fan travessar segurament aquella porta, no? Per més endavant doncs convertir-me en empresari. I això em fa pensar molt que crec que la feina dels que ja portem temps al davant d'una empresa, segurament la feina més important és aquesta, és ser capaços d'entendre on està el talent, de veure'l i sobretot d'acompanyar-lo per créixer. Així que no tinc molta credibilitat, com et deia, perquè no tenia la intenció ni la voluntat i poc a poc m'hi vaig anar trobant i suposo doncs, que em va anar enganxant.
1: Segurament el que deies aquí, que bonic, no? Això de l'acompanyament que sovint s'oblida i sí que, evidentment, doncs, quan comences i molt jove, no? Encara que ho hagis viscut a casa teva, necessites, no? Una mica que et guiïn, no? i que t'acompanyin.
5: Sí, jo crec que és importantíssim. Jo ara moltes vegades, quan, no? A Fluidra, que l'empresa s'ha fet molt gran, i a vegades estem discutint, escolta'm, pues, aquesta posició, qui podria agafar-la? I et diuen, no, potser és massa jove, i t'estan parlant ja d'una persona que té 40 anys, i penso, mare de Déu, senyor, què ens ha passat, no? Perquè a mi amb 26 em van posar l'això, i jo traia la companyia a borsa amb menys de 40 anys. I llavors jo crec que que a vegades parlem del talent i creiem que el talent és algo que tenim que anar, o és quelcom que tenim que anar a buscar, i jo crec que el talent l'hem d'identificar i l'hem d'acompanyar. Jo crec que és el que almenys quan miro el que a mi m'ha passat, doncs em dono gràcies, perquè segurament si sóc avui qui sóc amb tots els meus, les meves virtuts i tots els meus defectes, és gràcies a això, és gràcies a que hi ha hagut, a que va haver-hi gent que no només van apostar per mi, sinó que em van acompanyar i em van ajudar a créixer.
1: A més a més, aquesta que dèiem, no?, d'aquesta combinació tècnica, no?, amb la part de la vessant de la gestió, segurament aquesta doble mirada t'ha ajudat, no?, estratègicament a prendre decisions, perquè a vegades, si només has fet la part tècnica, falta el complement de la gestió, no?
5: Sí, jo sempre explico que jo soc, bueno, no sé si soc enginyer, vaig estudiar per enginyer industrial, em vaig treure la carrera, però no he exercit massa temps d'enginyer de manera pura. Però sempre explico que l'enginyeria, a mi, des d'un punt de vista de la forma de mentar, de pensar, de com em va estructurar la ment, ha estat molt clau. L'enginyeria és una carrera que toca molts pals, és molt àmplia, i on, evidentment, és molt tècnica, amb moltes coses, però on t'ajuda a entendre els sistemes, a problemes complexos, doncs dividir-lo en problemes més, no?, menys complexos, més petits, a buscar-li solució. És una carrera bastant pragmàtica, bastant d'aplicació. Jo crec que aquesta estructuració a mi m'ha ajudat molt davant dels reptes, davant dels problemes. Doncs després vaig tenir una formació, una vegada ja estudiava, ja treballava més del món empresarial, amb un màster. Però segurament la gran formació, i està molt lligat a això que comentàvem abans, és la formació de quan un està realment al davant de l'empresa i aprendre que més enllà del tema tècnic, doncs en una empresa has de prendre decisions sense tenir tota la informació, que has d'escoltar molt, que has d'intentar estar molt a prop del mercat, aprendre la importància del tempo en les coses. Jo crec que això és de les coses que a mi sempre m'ha costat molt. Tenim tendència a accelerar-nos o a frenar-nos, i aquesta és una escola que s'aprèn quan tens referències bones, bons mestres, bons mentors. Aquí, doncs, abans et comentava les meves dues referències, però jo vaig treballar molt al costat de l'Antonio, i l'Antonio per mi va ser una gran escola perquè era aquella escola pràctica, aquella escola real, que sumat, doncs, amb una formació tècnica, doncs m'ha ajudat molt.
1: Aquesta vinculació que deies, quins aprenentatges, a més de tots aquests anys, no?, amb Fluidra, va començar amb un altre nom, si no recordo malament, d'Astra, no?
5: Bueno, bé, sí, Fluidra és, sí, es coneix al començament com Astral, després passa a ser Aquària, i just abans de sortir de bolsa sortim amb el nom de Fluidra.
1: O sigui, té aire d'antiguitat, quants anys?
5: Mira, és de l'any 69, com us deia.
1: Exacte, aquesta, quan vas néixer, és veritat.
5: Aquesta la conec bé, perquè són 57 anys, no m'equivoco gaire.
1: No te la perds, sí. I després, un dels moments més rellevants, no?, va ser aquest procés de fusió amb la nord-americana Zodiac, no?
5: Sí, a la història d'una companyia, existeixen moments o punts, no?, en la història que representen un canvi o una transformació més accelerada. En el cas de Fluidra, jo n'he viscut diversos, potser els tres més destacats, o potser quatre, no? Va ser el primer, l'entrada al Banc de Sabadell en l'accionariat de Fluidra l'any 2002, comprant minoritaris. Això ens va ajudar molt a entrar en el món de l'M&A. Fluidra fins a aquell moment havia crescut orgànicament, no inorgànicament, i aquí es comença a combinar un creixement orgànic i inorgànic. El Sabadell ens ajuda a això, l'entrada al Sabadell en el capital, al igual que ens ajuda a acabar de fer el canvi generacional, que és un dels punts més importants en una companyia familiar, no? És d'aquells punts on es pot trencar el llegat, i el Sabadell, el ser un element extern, ens va ajudar molt. Aquell va ser un dels moments importants. La sortida de borsa ho és un altre. És un moment en el que continuem apostant per la companyia, però ja en un entorn molt diferent, un entorn cotitzat. La crisi del 2009 és un altre, jo diria, moment de transformació potent. Des de fora sembla que a la companyia no li passa res perquè pràcticament no creixem durant molts anys.

però hi ha una transformació molt potenta de del que és la realitat de l'empresa. I arriba un punt, que és el que em comentaves, a l'any 2016-17,

0: amb una gran diferència. Fluid era una companyia que no estava present en el mercat americà, que és el primer mercat mundial. El mercat americà és el 50% del mercat de la piscina. No estàvem en aquell mercat i érem la companyia més gran o d'un mateix tamany que les altres, que eren companyies bàsicament amb presència americana, poca presència internacional. En aquell moment, en l'any 2016, tenim l'oportunitat de fer un salt a través de la fusió amb Zodia, companyia que era la tercera en aquell moment en el mercat americà, una companyia pràcticament del tamany nostre, una operació que ens posiciona bé en el paper, una operació que ja es veia que era molt bona, però això s'ha d'executar, que és la dificultat. Però era una operació que ens posicionava com a número 1 a nivell mundial, sent número 1, 2 o 3 en qualsevol dels mercats grans del sector de la piscina, però una fusió que des d'un punt de vista d'execució tenia les seves complexitats, des de la cultura de les empreses. Estàvem parlant d'una empresa catalana d'origen familiar, amb presència familiar potenta i cotitzada aquí, amb una companyia americana de private equity.
1: Conceptes totalment com diferents, no? A nivell de només mirar el bottom line, el número, no? El llegat, no?
0: El llegat, o sigui, exacte. Clar, veies, no? Bueno, tot això s'havia d'alinear. Primer l'operació en si, però una operació complexa també des d'un punt de vista d'arribar als acords i després des d'un punt de vista d'execució, però per nosaltres va ser o ha estat, com deia, un d'aquells moments històrics on la companyia fa una transformació potent. Ens convertim en aquell moment en el líder global, després continuem invertint en el mercat americà, avui ja som número 2 en aquest mercat, i home, després de 10 anys, perquè el temps passa ràpid, doncs home, hem constituït una companyia homogènia, global. Jo sempre dic que el centre de gravetat de Fluidra doncs ha canviat, el teníem molt centrat al Vallès i avui el tenim molt centrat al mig de l'Atlàntic, no? entre els dos continents, perquè som una companyia, avui el mercat americà representa pràcticament, no arriba al 50, però proper al 50% de la nostra, no? de la nostra facturació. Bueno, com et deia, per nosaltres va estar, crec que és un dels grans moments que ens permet avui tenir una posició extraordinària, pensant també en el futur. Tenim el tamany, tenim el coneixement dels mercats, estem a prop. A mi hi ha un concepte que m'agrada molt de Fluidra, que crec que és molt, molt cert, perquè a vegades es diuen coses i és més màrqueting que realitat, i és que nosaltres som molt catalans a Catalunya, molt andalusos a Andalusia, molt gallecs a Galícia, però molt australians a Austràlia, molt francesos a França, molt sud-africans a Sud-àfrica, molt americans a Amèrica. No? Nosaltres som una companyia global, però amb una aproximació molt local, molt propera al mercat. I jo crec que això és el que fa realment...
1: Secret de l'èxit, no? Que la gent et vegi com que ets d'allà, que no ets un estrany. No?
0: Que nosaltres tenim molt poca gent... molt poca gent que no sigui del país portant la companyia, no? Tenim molt pocs expatriats, en tenim perquè al final movem el talent, però no el tenim amb una idea de en aquest mercat i posarem algú per tenir-lo controlat, no? Mm-hmm. Nosaltres som molt del lloc, estem molt proper, i jo crec que, com dius tu, com deies bé, jo crec que aquesta ha estat part del nostre èxit i és part del que jo considero que realment és una empresa global i més cap a un món en el que sembla que anem caminant, no?
1: Clar, no, i a més abans parlaves molt de quan vas entrar, no?, amb el Sabadell, amb el món de l'M&A, i sovint moltes operacions no funcionen perquè, no?, el que compra vol seguir funcionant a la seva manera, no? I llavors, si no entens que en cada país i cada mercat és diferent, doncs a vegades dius, ostres, m'han assessorat amb aquesta fusió, aquesta adquisició, i no ha funcionat. No ha funcionat perquè no has seguit, no?, les recomanacions que et feien, segurament.
0: Mira, hi ha un tema, i pensant en l'operació de Zodia, que quan un va a les escoles de negoci, expliquen, en general hi ha dos temes que expliquen en les grans fusions, en els grans moviments corporatius. Un és que el 70% de les fusions no compleixen amb els

0: objectius que s'havien marcat, i l'altre és que no hi ha fusió entre iguals, que sempre, sempre n'hi ha una que guanya i l'altra que perd. I nosaltres, de fet, l'operació de Zodiac ens surt bastant millor fins i tot del que teníem previst sobre el paper, que ja era una bona operació. Ens surt millor, vol dir que aquí no vam complir amb un dels
1: objectius,
0: de les idees que t'explicaven. Sí. Però l'altre tema és que nosaltres realment plantegem una fusió entre iguals. Nosaltres necessitàvem de l'equip americà per poder fer aquesta fusió, necessitàvem crear una companyia pràcticament nova, fusió de dues. Vam arribar a canviar, no vam canviar el nom, perquè ja l'havien canviat, com abans deies, alguna altra vegada, però sí que vam canviar el logotip, vam fer una feina important en definir els valors, la cultura, en fer un equip balancejat. De fet, el conseller delegat de Zodiac abans de la fusió se'n va venir a viure a Barcelona, va fer-se conseller delegat de la fusionada, jo em vaig quedar com a president executiu. Vam fer una fusió molt diferent al que normalment expliquen a les escoles de negoci.
1: Potser una altra vegada un acompanyament, no? Vull dir que el que deies al principi, al final són persones, no? Sí. I llavors s'ha d'anar de la mà i coneixes, sí. No? I confiança.
0: Sí, i generar aquest espai de confiança, de parlar. Jo recordo molt, perquè culturalment és un xoc i és un repte, discussions llargues i que duraven dies amb el Bruce, amb el consell delegat, i no ens posàvem d'acord, i jo veia que tenia una visió molt diferent, i jo mai vaig pensar, ostres, aquest tio és curt, o aquest tio no s'entera, o aquest tio no d'això. Yeah. Ni crec que ell mai pensés això, sinó sempre pensava, ostres, si ell no ho veu o no ho entén, què ens estem perdent, què és el que no estem dient, o què és el que potser estem llegint malament. Jo crec que aquesta actitud humil d'alguna forma, amb la capacitat d'escoltar, i és molt important per poder construir després, per poder construir junts, no? per poder avançar.
1: Que bo. Per posar una mica de dades, perquè l'audiència, anem aquí parlant de Fluidra, Zodiac, i saber que naixeu, no?, com una empresa que es dedica principalment, primer potser a la maquinària i després a les piscines, o sigui, com l'ordre de los factores, com comença, com comenceu?
0: Mira, per posar una mica en perspectiva, Fluidra neix a l'any 69, al Poble Nou, De fet, aquí hi havia dos socis Fluidra té quatre famílies fundadores. Una era el meu pare, però el meu pare, de fet, el contracten com a enginyer. Hi havia dues famílies fundadores que tenien unes empreses que es dedicaven al manteniment i construcció de piscines i pistes de tennis en aquell moment. I tenien un director general, una persona que els hi portava el negoci, que era el tercer soci, que és el Robert, que és dels quatre socis fundadors, l'únic que avui encara està viu. El Robert en aquell moment importava els productes que necessitaven pel manteniment i la construcció de piscines, doncs bàsicament d'Estats Units i d'Itàlia, i es planteja que per què no es posàvem a fabricar els productes de Fluidra, els productes de Fluidra, els productes que necessitaven per poder portar el negoci endavant. I busquen un enginyer, que és el meu pare, i comencen. I es donen compte que, clar, que fabricar producte només per ells no és suficient, i que amb això el que tindrien que fer és obrir la venda a altra gent, obren la venda a altres empreses en el mercat espanyol. Es donen compte que el mercat espanyol no és suficient, i en l'any 72 ja s'obre la primera filial a França, i el 76 a Itàlia. Aquesta història, que és així molt curta, denota molt el que és Fluidra i l'ADN de Fluidra. I ho faig molt simple. El primer és el que som i el que fem. Si Fluidra neix amb una voluntat que és donar servei als professionals que treballen en el món de la piscina, tant sigui per manteniment com per construcció. I això és el que fem avui. Nosaltres tenim la gamma de producte més ampla, els serveis més amples pels professionals de la piscina. És veritat que tot això ha anat evolucionant, i avui ja hi ha producte més dirigit a consumidor, però el gran gruix nostre continua sent el mateix. Nosaltres estem aquí per intentar fer la vida d'aquests professionals més fàcils. Hi ha un altre element clau que també està en aquesta història, que és aquest caràcter emprenedor, aquest caràcter de dir, bueno, va, ens posem a fabricar, que hagi una miqueta una idea de boig, una idea d'un somiador, d'assumiadors.

0: anem a posar-nos a fabricar el producte per nosaltres. Fluidra té aquest ADN, eh? Ens hem fet molt grans, però té aquest ADN, té aquesta idea de, escolta, vinga, això, quin és el següent pas, què tenim que fer, què tenim que construir. I el tercer és el concepte aquest d'internacionalització. Any 72, estem parlant encara època franquista, si estem encara en un moment on avui entenem una Europa molt diferent, però on aquests moviments no eren fàcils, i Fluidra ja surt a vendre al món, i on es fica el límit és el món. Aquests tres elements són molt característics de Fluidra. Són el que fem i per què ho fem, aquest caràcter emprenedor i aquesta visió de que el... Ara jo faig broma, no? Si realment estem pensant que ens anirem, no? que anirem cap a Mart i començarem a portar gent a Mart, tenim que començar a pensar en les piscines d'allà.
1: Clar, com seran, no? Com seran,
0: perquè el món s'ha esfardit. Això és molt, molt això. Clar, Fluidra neix així i va creixent, és una història de creixement doncs, pas a pas.
1: I ens avui heu estat, perdona, amb projectes molt emblemàtics, a més, no? Vull dir, ara em ve el cap... El d'Andorra, per exemple, sí. No? El que heu fet, que pot ser una cosa petita, però vull dir que és molt peculiar, no? Del riu.
0: Sí, clar, Fluidra té... El gran negoci és la part residencial, però el que té molta visibilitat són els grans projectes globals. S'han fet les piscines, per exemple, els mundials de natació a Barcelona, al Sant Jordi, amb la primera piscina flotant, que es va construir en dues setmanes, es va tenir que després, no? Es va fer la competició i es va tenir que desfer. Hi ha projectes emblemàtics a tot el món. Clar, avui Fluidra té presència, avui venem pràcticament a tots els mercats mundials i tenim presència a 45 països en filial pròpia que representa, aquests 45 països representen el 95% o 96% del parc mundial de piscines, que estem realment on ens toca estar. Fabriquem a tots els continents del món, som pràcticament 8.000 persones directes, si comptéssim indirectes, doncs més de 10.000 persones, més de 2.000 milions de facturació, pràcticament 2.200 milions. Som una companyia, com et deia, que és una plataforma avui molt global, amb presència molt propera als grans, en els grans mercats. Grans mercats.
1: Tot això que sembla que s'està explicant d'una manera molt fàcil, no? I com molt, molt, molt propera, i t'ho agraeixo, però clar, implica tants països, tants treballadors, o sigui, de molta gestió, una mica també a vegades de gestionar diferents expectatives, no? Entre accionistes, clients, treballadors, mercats, i a més això, que ho estàs fent amb èxit, amb molt bon èxit, no? Tens temps per altres coses, no? Perquè estàs participant en altres organitzacions, en fundacions. Explica'ns una mica, perquè dius, bueno, d'on treus el temps, no? Per fer tot això, o sigui, suposo que tens molts bons equips al darrere i amb el que hi ha molta confiança i amb el que delegues molt, perquè no, si no, no ets Superman. Però explica'ns una mica com, perquè tens aquesta vessant, no? De la Fundació Catalunya Cultura, el president de l'Instituto de l'Empresa Familiar Espanyol, això són hores, i a més suposo que viatges també, i tens família. I...
0: Sí, sí, tinc de tot, tinc família, viatjo... bé, jo... quasi tu apuntaves, jo crec que el punt més important, jo crec que els viatges empresarials s'han de fer molt ben acompanyats. Aquesta idea de que el líder està sol, jo, vaja, no l'he viscuda mai. Crec que un té que estar molt ben acompanyat, per dalt, per baix, pel costat i per tot el que puguis, no? Tindre bons socis, tindre un bon consell, tindre un bon equip, i tu jugar i formar part d'aquest equip per ajudar a que la companyia continuï avançant. Jo crec que Fluidra té això, a més és una... Fluidra és una companyia que ha crescut amb el temps, s'ha fet a foc lent, vull dir, són 57 anys per construir aquest líder mundial, i jo he tingut la sort doncs de viure molta part d'aquest viatge. Ara, doncs jo vaig entrar al 90, penso que són 94 o 96, no me'n recordo, això són... quan són més de 30 anys, no? Són més de 30 anys, que són, és pràcticament la meitat de la història en la que he estat allí i he viscut com a, no, tots aquests canvis. Això també et dona una base sòlida, no? Si sumes a l'equip, a la base sòlida del coneixement que tens del sector, del mercat, un sector relativament nicho, prou gran per fer negocis, però poc petit per conèixer el bé

0: doncs et dona molt avantatge per moure't amb certa, amb certa, amb certa agilitat. Però, evidentment, els equips, l'equip és la clau, eh? Tant, com et deia, ben acompanyat per dalt i per baix. Després tinc una convicció, i és que els empresaris hem d'involucrar-nos en la societat civil i en els grans reptes que tenim. Penso que l'empresa és la gran solució a l'evolució del país, als grans reptes socials, i com deia, els empresaris hem d'estar presents d'alguna manera, com puguem, i com tu deies, estirant el temps, perquè al final has d'estirar per poder-hi estar. Jo, en el meu cas, doncs ja estic involucrat, i estic involucrat de diferents formes, com bé deies. Jo crec que la cultura és un element que ens defineix. Un país sense cultura és un país que és menys, és més pobre, és menys crític, no aglutina tant a la gent. Jo crec que al final som el que som per no? I el que ens defineix és la cultura, i hem de veure com això també ho cuidem, i des de la Fundació Catalunya Cultura, amb un equip també extraordinari, doncs intento també acompanyar. I després l'empresa familiar és clar, representa, els números són molt, molt potents, és a dir, més del 90% de les empreses espanyoles són familiars, i representen doncs, pràcticament el 70% del VAP, i és dir que no és un sector on d'això, sinó que és l'economia en si. Sí. Uh-huh. I crec que i les empreses familiars tenen els seus reptes normals, com qualsevol empresa, no? Com t'impacta la digitalització, com t'impactarà la intel·ligència artificial, què passa amb els grans moviments geopolítics, i com això t'impacta, i tenim aquests grans reptes, però se'ns assumen els reptes d'una empresa familiar, que és la governança, el canvi generacional, i crec que, tornant potser a la paraula que ens ha sortit més avui, no? Aquest tema d'ajudar i acompanyar i aprendre uns dels altres és un tema important, i per tant aquí també doncs crec que és, per la societat és bo que d'alguna manera hi hagin instituts que cuidin i que cuidin aquests moments i que ajudin les empreses a fer els salts en els reptes que es troben.
1: Totalment. I no voldria acabar aquesta entrevista perquè podríem estar molta estona, perquè em van sorgint preguntes, però no vull acabar sense preguntar-te, dintre d'un equip que ja imagino que és divers, ja només pel fet de diferents països, diferents cultures, però sobre igualtat de gènere, com ho veus? Si un equip amb una empresa on, no, pel que sona, o sigui, de piscines, tècnic, enginyer, què tal la presència de la dona directiva? O
0: mira, la diversitat en una companyia, jo diria, tant en la part executiva com en els òrgans de govern, jo crec que és clau. I la diversitat entesa amb tota l'amplitud és clau. Aquesta visió internacional és clau, i la diversitat de gènere també ho és. Jo crec que s'ha avançat moltíssim. Si un mira enrere, jo miro el sector i miro Fluidra amb els últims, no tants anys, amb els últims 10 anys, i hem fet un avanç importantíssim. A nivell de consell, molt clars, per convenciment i també perquè ens han anat també forçant crec que també està bé, clar. Perquè crec que és necessari trencar aquests elements, i a nivell d'equip hem sigut capaços també d'anar construint. Possiblement estem encara, ens queda molt recorregut per fer, però també veus, quan veus els datos, no? De la gent jove que tenim i com estan pujant i tal, doncs on la diversitat ja comença a ser, doncs, pràcticament en alguns casos hasta fins i tot més del 50%, vol dir que ja veus que això és una dinàmica bona.
1: Molt bé, moltes gràcies per acompanyar-nos. Enhorabona, sobretot, enhorabona al teu pare, que ja no en falta, però a tots els socis també, i a tots vosaltres que heu seguit creixent i arribant en aquest punt que esteu. Enhorabona per tot aquest recorregut que heu fet fins ara i el que vindrà.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Eloi Planas, president executiu de Fluidra.
2: A Onda Cero Catalunya, lideratges.
3: La Feria Galifores Abanca vuelve al monte para mostrar todo.

0: a la fuerza del sector forestal. Y lo hace a lo grande. Una potente exposición, demostraciones de maquinaria, innovación y conferencias se unen en una edición de récord. Si este es tu mundo, del 2 al 4 de julio te espera Galifores Abanca. En Sergude, Vocation.
1: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha. Pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
2: Les micro, petites i mitjanes empreses representen la gran majoria del teixit empresarial català i són un motor fonamental de l'ocupació, la innovació i la activitat econòmica. En el Dia Mundial de les Micropymes volem analitzar els reptes que afronten, les oportunitats de creixement i el seu paper en un context econòmic cada vegada més exigent i competitiu. Per tractar aquest tema, avui a Lideratges parlem amb Mireia Campmany, vicepresidenta de Pimec. Benvinguda a Lideratges. Mireia, com estàs?
3: Hola, bon dia, moltes gràcies per donar-me l'oportunitat en aquest dia tan important per nosaltres de tenir veu en aquest dia.
2: Totalment. Bé, les micropymes dèiem que són la columna vertebral de l'economia catalana. Quina és la seva aportació real avui en termes d'ocupació, riquesa i cohesió territorial?
3: A veure, recordo que les micro, les petites i mitjanes empreses suposem el 99,8% del total del teixit empresarial català. Per tant, podem dir que som un motor econòmic. Diria també que dintre d'aquest teixit empresarial català distingiria que les micropymes són el 94%. Aquesta és una dada important, perquè les micropymes són les de menys de 10 treballadors amb un promig entre totes de 2,5. Dada important. Si anem a veure realment quina és la nostra aportació, segons dades de l'exercici 2024 que fa l'anuari de la PIMEC que elabora l'Observatori de la PIMEC Catalunya de PIMEC, generem com a pimes el 60,4% del valor afegit brut i ocupem el 66,2% de les persones treballadores. Uh-huh. Això és, vol dir que generem ocupació, creem riquesa i que d'alguna manera sostenim l'estat de benestar, no? Progrés econòmic, social, cohesió territorial del país.
2: I en un context marcat per la digitalització, la sostenibilitat i la transformació tecnològica, quins són els principals reptes que afronten actualment les petites i mitjanes empreses?
3: Jo diria que sí que les MIPIMES són des de les micro a les petites a les mitjanes. No? Els reptes no són exactament iguals, perquè les mitjanes d'alguna manera tenen unes estructures amb uns recursos que permeten afrontar totes aquestes noves, no? Oportunitats, com és la digitalització, la sostenibilitat o les noves tecnologies d'una manera. Les petites i les micros, sobretot aquestes últimes, són les que ho tenen una mica més difícil d'implementar. Llavors, està clar que totes les empreses han de guanyar competitivitat amb aquests elements, perquè si no, no creixeran, no? Però això requereixen temps i esforços. I les hem d'ajudar. Les hem d'ajudar des de tots els actors que hi ha en el teixit econòmic. Nosaltres, i aquí posaria un parell d'exemples, com a PIMEC, en aquests entorns, precisament, hem treballat i vam fer una eina que és una calculadora de petjada de carboni per microempreses i persones autònomes parlant en termes de sostenibilitat. I quan va haver el Covid i van haver-hi els fons Next Generation, vam col·laborar en el disseny del kit digital. És a dir, nosaltres vam participar per poder que les MIPIMES, no, entrin en aquests entorns de sostenibilitat, de digitalització i de noves tecnologies. Ara bé, a nivell de l'administració, si parlem de l'administració, nosaltres sempre diem que cal que es legisli tenint en compte les PIMES, precisament, pensant en petit perquè ens puguem fer grans. No? Uh-huh. I aquí, precisament, voldria posar un exemple d'una situació en la qual PIMEC també va participar i va impulsar defensant una mica els interessos de les nostres pimes i una reivindicació que s'havia fet històrica en termes fiscals, i és que la campanya que comença la setmana que ve, l'1 de juliol, de l'impost de societats, es va aprovar una reducció de l'impost de societats per a empreses de menys de 10 milions de facturació que passaran del 25 al 20% en 5 anys. I per les empreses de menys d'un milió de facturació passaran del 23 al 17 en 3 anys. És a dir, realment, quan es pensa, no?, quan es legisla pensant petit, realment podem avançar amb la competitivitat de les nostres empreses, perquè evidentment

0: en els recursos que s'estalvin i no paguin a impost de societats, podran invertir-los en aquests entorns de sostenibilitat, de digitalització i de noves tecnologies.
1: Molt bé. I en la incertesa internacional, els canvis regulatoris i l'augment dels costos han obligat a moltes empreses a adaptar-se ràpidament. Com estan demostrant la seva capacitat de resiliència a les MIPIMES?
0: Bueno, jo diria que, a veure, tothom s'adapta com... Nosaltres aquí realment el que vam fer també és insistir, no, en els governs en que es prenguessin mesures perquè d'alguna manera l'impacte fos menor, no? De manera que reduïssin doncs, els preus de carburants, d'energies, no? Aleshores, sí que és veritat que ara el 30 de juny algunes d'aquestes mesures s'acaben i nosaltres estem demanant que es prorroguin perquè, clar, la incertesa que s'ha generat i que segueix generant aquest conflicte no s'acaba. No? Sí que és veritat que alguns sectors estan especialment perjudicats, no? I sobretot són aquells que depenen de carburants, no? Per transport, etc. I després aquells que tenen... afectacions a les seves cadenes de subministrament, ja sigui perquè venen del sud-est asiàtic i tenen tot aquest que han de viatjar per tots aquests espais en conflicte, o perquè tenen matèries primeres que són derivats del petroli, que n'hi ha moltíssimes. No? Aleshores, aquí tothom s'està d'alguna manera movent i la meva experiència personal com a empresària és que s'estan produint increments de preus, cert, que es repercuteixen al final al consumidor final, que diuen que potser quan acabi el conflicte es retrocediran, però tots sabem que aquestes coses pujar és fàcil i retrocedir no és tan fàcil.
1: I a seguir lluitant per aconseguir, no, tots junts, aconseguir més coses de cara a l'administració i més avenços. Fins la propera.
0: Moltes gràcies.
1: Mireia Campmany, vicepresidenta de Pimec.
2: Lideratges amb Ariadna Belbert. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí.
3: McDonald's sigue apoyando al campo español con la tercera edición de los premios Big Good. ¿Eres profesional del sector agrario? Cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social y medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en sus explotaciones o en el desarrollo sostenible del campo. Preséntate hasta el 13 de septiembre en premiosbiggood.es.
4: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
5: ¿Y el primer baño del verano? Es así que es insuperable.
4: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
5: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies en Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
1: I ara, per acabar el lideratge d'avui, ens toca la secció Empresa en Femení, que és l'espai del programa on donem a conèixer dones directives, emprenedores i amb projectes d'emprenedoria. I avui tenim amb nosaltres la Begoña Berenguer, que és la responsable de Wealth Management a Indosuez, Luxemburg. Benvinguda al lideratge, Begoña, com estàs?
6: Molt bé, bon dia a tots i moltes gràcies per convidar-me. És un plaer per mi poder estar aquí avui. Doncs bé, jo vaig començar la meva trajectòria professional als 22 anys en una important institució financera espanyola. Ara ja farà més de 30 anys, passa molt ràpid això. I vaig tenir la sort d'incorporar-me a un programa de formació per a joves executius, on vaig anar assumint responsabilitats en banca d'empreses, banca privada i lideratge d'equips. Posteriorment vaig participar en la creació d'una entitat bancària a Luxemburg. En els darrers anys m'he especialitzat en la gestió de patrimonis de clients que volen diversificació a nivell internacional, oferint-los un assessorament personalitzat i integral. Jo personalment crec fermament en l'aprenentatge continu, en la construcció de relacions duradores basades en la confiança, en el rigor i la proximitat. I per mi sempre havia sigut un somni treballar fora d'Espanya i conèixer diferents maneres de treballar, així com col·laborar amb persones de cultures diverses. Em vaig incorporar a Indosuez el 2025, després de la fusió amb The Group Petercam.
1: Uh-huh. I amb la teva trajectòria professional, t'has trobat durant tot aquest recorregut, tot el que ara estàs veient a Indosuez o has anat... veient que hi havia manca de perfils femenins en posicions sobretot directives. Quina ha estat la teva experiència?
6: Doncs bé, durant aquests quasi 30 anys d'activitat professional, la veritat, jo crec que he vist un canvi important. Llavors sí que és cert que avui en dia, cada vegada, veiem més dones assumint càrrecs de lideratge en el sector financer, però bueno, també és cert que els grans canvis no són

0: fàcils i requereixen temps. Jo sóc optimista i que crec que aquest progrés continuarà, amb una velocitat que serà la que serà, però que continuarà. I, bueno, evidentment, les iniciatives d'inclusió, l'evolució de les polítiques corporatives, com les que impulsem el grup Indosuez, pues, tenen un paper clau en aquest avanç. També és per això que jo estic molt contenta, pues, que The Group Petercam s'hagi unit a un grup com Indosuez, que és tan, té aquest punt, pues, tan interioritzat i que realment l'està duent a terme.
1: I a nivell, deies que fèieu assessorament a patrimonialistes, entenc, no? O sigui, gent que té un cert patrimoni,
0: sí.
1: O, no? I el perfil dels teus clients o amb qui assessoreu, sí, són més masculins o femenins?
0: Jo diria que hi ha un pes important de clients masculins, però a poc a poc, pues, et vas trobant amb més dones, sí.
1: I va per zones? O sigui, teniu analitzat si va per països o cultures?
0: No, jo crec que una miqueta aquí també entra la transferència generacional, perquè al final tot això és una evolució històrica, pues, que té el seu pas. I sí que és cert que jo m'he trobat a dones preparadíssimes, que és un gust treballar amb elles, realment és que sí. I a part jo crec que la relació a vegades dona-dona també és fàcil, perquè podem, no sé, tenim una empatització que ens diferencia i ens entenem molt bé. I bueno, és poc a poc, evidentment, encara avui la majoria són homes els interlocutors. Sí.
1: I per acabar, bueno, primer, com veus el futur de la dona dins del món empresarial en general? I si vols fer alguna recomanació a les oients que s'estiguin plantejant el seu futur professional, què els hi diries?
0: Bueno, jo diria a nivell professional que cada repte és una oportunitat, que sempre és mirar cap endavant, créixer, descobrir el teu potencial. Sobretot també jo crec que he sigut una persona molt curiosa de la meva vida, molt inquieta també, que a vegades, bueno, doncs realment quan és tan inquieta et pots trobar que et surt les coses més bé, altres vegades no tan bé, però al final quan ho veus en perspectiva, de veritat que no m'arrepenteixo de res del que he fet. I això que hi ha hagut moments complicats, perquè quan fas grans canvis, doncs al final assumeixes riscos, i aquests riscos, doncs, has de ser fort i tirar cap endavant. Llavors jo diria abraçar el canvi amb curiositat i resiliència, i recordar la importància del treball en equip, per mi és un punt fonamental, basat sobretot en veure respectar les perspectives de les diferents persones que formen un equip, que al final és el que transforma les idees en èxits duradors. I sobretot que continuem treballant junts per crear entorns on tothom tingui les mateixes oportunitats per tenir èxit, independentment del gènere, de l'origen o de la identitat. I res, el nostre progrés col·lectiu depèn de la inclusió i de l'apoderament de tothom.
1: Totalment.
2: Molt bé.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies, Begoña, per acompanyar-nos i per compartir amb nosaltres la teva experiència i tot el que estàs treballant des d'Indosuez Luxemburg. Begoña Berenguer, responsable de Wealth Management a Indosuez Luxemburg.
0: A Catalunya, sí. Molt bé, perfecte. Gràcies. Moltes gràcies a vosaltres.
3: A Onda Cero Catalunya, lideratges. L'economia en clau d'igualtat. Amb Ariadna Belver.
4: El tractor prepara el terreno para la siembra, la cosecha, pero ¿y tú? ¿Preparas a tu tractor para todo esto? Descubre las ventajas de Agrodiesel E+ 10, un gasóleo B que alarga la vida útil de tu maquinaria, ofrece una combustión óptima y reduce las emisiones. Solicita Agrodiesel E+ 10 a tu distribuidor comercial de Repsol.
5: La Feria Galifores Abanca vuelve al monte para mostrar toda la fuerza del sector forestal. Y lo hace a lo grande. Una potente exposición, demostraciones de maquinaria, innovación y conferencias se unen en una edición de récord. Si este es tu mundo, del 2 al 4 de julio te espera Galifores Abanca. En Sergude, Vocation.
1: I tanquem el programa d'avui amb una cita inspiradora de Luana López Lara, cofundadora de Calxi i la dona més jove bilionària self-made del món, que diu que construir una empresa no és només tenir una idea, sinó que és resistir quan tot i tothom et diu que paris. Vull agrair a tot l'equip del programa, al Xavi Meca, Víctor Botini, a la producció i l'equip tècnic liderat per el Robert Atay, el Fran Villar, amb l'Ivan Gustems i el Juan Carlos García. Us animo a seguir el programa a les xarxes socials d'Onda Cero Catalunya i amb el hashtag Lideratges deixar-hi els missatges que ens vulgueu fer arribar, propostes de temes a tractar al programa i iniciatives que us interessin. Estem a Facebook, X, Instagram i LinkedIn i ens acomiadem, com sempre, donant-vos les gràcies un cop més per seguir-nos i escoltar-nos. Seguim insistint que volem continuar creixent i per això és

0: tal que ens ajudeu a fer difusió al programa i recomanar-ho als vostres familiars, amics i companys de feina. Gràcies per ser-hi i recorda, el lideratge comença amb tu, dona pas, inspira i transforma. Ens retrobem ben aviat al Lideratge és l'economia en clau d'igualtat. Cuideu-vos molt.
1: A Onda Cero Catalunya, Lideratges, l'economia en clau d'igualtat, amb Ariadna Belver. L'actualitat de Catalunya sempre ve amb tu. Entra a ondacero.es/Catalunya i posa't al dia del que passa a prop teu. ondacero.es/Catalunya. Onda Cero Catalunya, la teva ràdio.

0: Gente Viajera Catalunya, amb Carles Lamelo.
1: Què tal? Molt bon dia, benvinguts a Gente Viajera Catalunya. Ja som aquí una setmana més per portar-te de viatge. Ja saps que ens encanta això de pensar en el cap de setmana. I a més, ara que han començat les vacances escolars dels nens després de la revetlla de Sant Joan, estem convençuts que necessiteu i molt idees per gaudir de la proximitat, de les coses que es poden fer a Catalunya i també per somiar amb els grans viatges que podem fer arreu del món, sigui ara, sigui durant les vacances d'estiu o sigui una miqueta més endavant. Així que et convido a seguir viatjant des de la ràdio aquí, a Gente Viajera Catalunya.

0: I ara us proposem fer team building, és a dir, una gestió millor de la feina en equip, que bona falta ens fa, perquè això ajuda també al lideratge, a ser més productius, a ser més creatius, a més depèn de la feina que feu, de l'empresa per la qual treballeu, però hi ha moltes companyies que aposten, no? I també molts professionals que de caràcter autònom doncs el que volen és tenir majors eines i habilitats per poder desenvolupar-se en la seva feina. Doncs això es pot fer també a la muntanya, amb Antonio Brieva, que és guia del SEC i responsable de programes per a grups i empreses del Centre Excursionista de Catalunya. Hola, Antonio, bon dia.
1: Bon dia, Carles.
0: A veure, si anéssim als de la ràdio, què podríem aprendre per fer millor cohesió d'equip? La feina de la ràdio és molt d'equip, però no sé si sempre sabem fer-ho bé, potser ho fem per intuïció o per prova-error, però hi ha tècnica darrere del team building.
1: Jo realment, Onda Cero, equip, aquí, què veig? Veig un circuit d'orientació. Però és que ja ho estic
0: igual
1: veient.
0: Igual ens perdem, eh?
1: Sí. No, però... però ho veig. No, per exemple, parlant de circuits d'orientació, doncs fem circuits d'orientació per equips on expliquem quatre tips de com orientar, de com interpretar un mapa, de com orientar-ho, de com utilitzar una brújula, i de sobte us donem una brújula, us donem un mapa, fem uns equips i diem, nois, noies, a buscar les fites que teniu amagades per un lloc de muntanya, que pot ser Collserola, pot ser qualsevol lloc. Vale? I a partir d'aquí, bueno, posem unes proves que teniu que completar cada vegada que arribeu a una de les fites. Però és una de les nostres activitats de team building, per mi, més xules que tenim i realment que tenen molt èxit.
0: I la gent sap com, avui en dia, com llegir un mapa. En l'època del GPS, us trobareu que deu ser més... O sigui, que hi ha gent menys coneixedora d'aquestes habilitats que potser fa uns quants anys, que els mapes eren més freqüents.
1: Mira, jo la veritat és que jo sempre faig la pregunta, vinga, va, on està el nord? I de sobte veus... una senyala cap allà, una altra cap allà, una altra cap allà, una altra cap allà, i dius, hòstia, està clar que no... Que
0: hem de mirar el sol, no?
1: Bueno, i sobretot la gent quan veu el mar, si estem aquí a prop, però... Realment, l'orientació avui en dia ens orientem molt en micro, perquè la gent, quan, fins i tot gent que fa carreres de muntanya, va amb un GPS de rellotge, va mirant i va en micro. Si tu li dius quina vall n'hi ha al costat...
0: No ho saben.
1: No, a mi m'agrada molt
0: seguir
1: treballar...
0: Seguir el camí i ja està. O sigui,
1: exacte, és seguir el camí. Hòstia, vaig bé, vaig pel track. Però a mi m'agrada molt, personalment, treballar amb mapes. És una formació professional i una... Bueno, tinc molts mapes a casa i al SEC ja no et dic la quantitat de mapes que tenim a la biblioteca. Però és molt important portar mapes, sí.
0: I què és el que hem de... En què ens hem de fixar quan veiem un mapa si no tenim aquests coneixements previs de la cartografia i de la geografia, fins i tot?
1: Bueno, el primer, el que us expliquem allà, és important saber quina escala per saber les distàncies, és important les curves de nivell i, sobretot, el més important, orientar bé el mapa. Si no l'orientes
0: si
1: bé...
0: Si estàs mirant del revés, no funciona. Llavors... Clar, això en combinació amb la brúixola, que l'únic que ens marca és el nord, però també ens diu moltes altres coses, la brúixola.
1: Sí, no, la brúixola ens marca el nord, sempre, però ens diu, bueno, el rumbo, per exemple, en els circuits d'orientació, repeteixo, no és que fem un curs d'orientació, simplement us diem quatre coses, no? I amb la brújula i el mapa, però intentem, per exemple, que no utilitzeu els mòbils.
0: I això com ajuda a un grup de treball a cohesionar-se més o a funcionar millor?
1: Doncs aquí, perquè veieu, nosaltres el que fem començar és fer unes proves per equips, ¿vale? En què treballem tots junts, tots plegats, estem allà, fem unes proves, per exemple, muntar una tenda de campanya, que ara diries, vaya tonteria, bueno, pues al·lucinaries la gent, clar, n'hi ha gent que no mai a la seva vida ha muntat una tenda de campanya, no? O fer una cordada, com lligar-te amb una corda, i ens posem els cascos, els arnesos, tal, tot simulat, evidentment. Llavors, una vegada hem fet aquestes proves, que les fem tots junts, llavors, els equips que ja s'han format, intentem fer equips... Una cosa que nosaltres treballem molt en team building és que preguntem a la persona de recursos humans o a la persona que ens ha contractat quin és l'objectiu d'aquest team building. Perquè l'objectiu pot ser des de... Mira, vull que la gent s'ho passi bé. Vull que tinguin més sensació de pertenència a l'empresa. Vull cohesionar més equips. Vull empoderar més aquelles persones i aquelles tal... Vull cohesionar més aquest equip o tal. Bueno, doncs llavors nosaltres treballem l'activitat en funció d'una mica la petició, no? I el circuit d'orientació, bueno, és una de les proves que agrada molt. Després també fem marxa nòrdica amb la gent, fem, per exemple, un projecte molt xulo que és pujar un cim. Però no és quedem per pujar un cim, no, és un projecte de fem entrenos, pujar en la filosofia que ens agrada treballar d'Ubuntu, d'ajudar-nos, d'arribar tots a dalt, de treure aquella bandera de l'empresa i fer-nos la gran foto tots. Sí, sí.
0: I també hi deu haver situacions, a vegades no et surt tan bé com tu esperaries, no? Perquè clar, tu no saps ben bé quines motxilles porten cadascun d'aquests grups. No parlo de les motxilles físiques, sinó a vegades de les relacionals o de les emocionals, no? Que has de tenir molta mà esquerra.
1: És important, però bueno, una mica també és la nostra feina, no? A mi m'agrada molt quan ve un grup, aquells primers minuts, conèixer, detectar qui són les persones més que tenen més influència, més líders, menys líders, veure una mica, preguntar, jo pregunto molt, diguem, parlant de totes les persones, parlant del perfil de les persones que vindran, no? O sigui, no, al SEC no treballem amb sorpresa a veure qui arriba i què fem, no, treballem molt, o sigui, quan...
0: Preparació prèvia.
1: Exacte, quan parlem d'un team building n'hi ha moltes trucades i molts mails i molta conversa per preparar allò bé perquè surti bé.
0: Clar, perquè les empreses volen que allò, no, que és una inversió de temps i de recursos i de destinar aquells dies, no, o aquell dia a fer aquesta activitat, que allò els hi resulti en positiu. No sé si et demanen feedback després, és a dir, si et pregunten, tu qui creus que és el millor líder d'aquest grup que t'he enviat?
1: Sí, alguna vegada sí, ens pregunten, i sí, i obertament. Els
0: perquè tu els poses en situacions normalment molt diferents de les que es troben a la feina, no?
1: Sí. Nosaltres treballem molt en el concepte d'ampliar la zona de confort.
0: Val.
1: No treure la gent de la zona de confort, que és molt típic. Hay que salir de la zona de confort. No, això no, perquè... No, ampliar aquesta zona de confort, que facin coses que no farien, però que al final diuen, ostres, pues... I sobretot que siguin coses útils. Per exemple, l'orientació, jo crec que és útil a la vida. La marxa nòrdica, jo crec que és útil, perquè estàs aprenent un esport que si tu l'incorpores com a hàbit saludable dintre de la teva rutina, és molt interessant, no? Però a vegades ens han demanat, jo vull tirar d'estrals, atxes, i digo, sí? No som nosaltres. No, nosaltres fem un tipus de team building més inclusiu, no? Que ho pugui fer tothom... I...
0: Home, i que, no sé, no tinc molta idea jo de llançar d'estrals, però és una activitat més aviat individual i competitiva.
1: Sí,
0: no sé si genera team building, és més aviat d'oci, no? No sé, no tinc molta idea.
1: Però... La demanen, després...

0: Te'n recordes, suposo que va estar molt de moda el paintball, molt sí. de temps. I la veritat és que, bueno...
1: Però... És un altre tipus d'estratègia, no?
0: Exacte, no, són estratègies, però no, no, també és interessant. Eh? Nosaltres el que fem són activitats que estiguin relacionades amb el medi natural, però sobretot amb la filosofia també, de, en aquest cas, del centre excursionista, i de com treballar en equip.
1: Teniu una metodologia que es diu SIMS.
0: Correcte.
1: A veure, explica'm, en què consisteix?
0: SIMS, dues S.
1: Amb dues S's.
0: Molt important. Bueno, són cinc paraules que considerem nosaltres que són bàsiques en una activitat de team building, començant per la cohesió, la inclusió, la cohesió dels equips, la inclusió que pot ser des de que fem unes activitats inclusives a nivell de que les pot fer qualsevol persona de l'empresa, i també la inclusió social. Nosaltres treballem una línia amb responsabilitat social corporativa d'inclusió social, és a dir, aquestes activitats que podem fer amb l'equip de l'empresa, també podem incorporar joves de fundacions que faríem un match entre persones que mai coincidirien, joves que estan en situació, per exemple, de vulnerabilitat. No? Aquesta seria la I d'inclusió. Després ve la M de motivació, evidentment, motivem molt, la S de superació i l'última S, que és la més important, de somriures.
1: La motivació és la part més complicada? És a dir, hi ha gent que està molt cremada de la feina i te la trobes sovint en aquests team buildings?
0: Sí. Venen bastant cremats, molts venen sense saber on venen. I ara què farem? I ara,
1: sí, però els han enviat allà, però no van una mica obligats per l'empresa a vegades.
0: Però, mira, nosaltres treballem, això insisteixo molt, amb el resto de guies i... Per mi és més important que la gent sigui bona, o sigui, els professionals que fem les activitats, treballem molt amb una bona dinamització. És molt important, o sigui, tu tens que aconseguir que aquella persona la tens que motivar. O sigui, les nostres activitats han de ser molt motivants, molt, molt. La M de motivació per nosaltres és M majúscula.
1: Aquesta és una de les branques importants d'activitats que feu vosaltres, però teniu altres activitats guiades que també, aquestes més obertes, no?, a la resta de la població. Què podem oferir o què podem fer amb vosaltres?
0: Què podeu fer?
1: D'activitats guiades.
0: Imagina't, tot. Tot el que puguem fer a la muntanya. Des de raquetes de neu, a l'època de neu. No? Aquest any hem fet moltes raquetes de neu i fins i tot construir iglús. Hem fet construccions d'iglús que ja som uns experts. O sigui, hem fet iglús ja que això és... sembla increïble. L'iglú és una construcció en equip, per exemple, que també la treballem...
1: També fa team building, això.
0: Amb team building, però també la treballem, per exemple, en una activitat que s'han apuntat pues, 15 persones que no es coneixen, que no formen part de cap equip, però sí que els hi hem... donat uns rols en aquell moment de, mira, tu fas els blocs, tu els trasplades, tu fiques els blocs, nosaltres fem l'iglú, etcètera, no? Amb les pales, tal. Podem fer tot tipus d'excursions, fem moltes excursions de senderisme i després pues, tenim activitats d'un matí, tenim activitats entre setmana per un públic potser més sènior, públic jubilat, potser. Després també tenim activitats d'un dia i activitats de cap de setmana o tres dies, que són activitats molt xules, la veritat. Doncs travesses, com pot ser el Pedraforca 360, la volta al Midi d'Oso, o fins i tot, si ja vols coses més tècniques, doncs pujar a l'Aneto.
1: I, per exemple, gent que, no sé, que té allò, la crisi dels 40, per exemple, i diu, ara vull anar a la muntanya. Us trobeu amb aquest perfil? O és més aviat gent, que tu deies, més sènior, que... es jubila o es jubila parcialment i té més temps lliure?
0: No, en el SEC tenim tot tipus de perfil. Tenim perfil des de gent més jove, de 40. Tenim el perfil de la crisi dels 40. Jo també l'he patit, evidentment. De fet, la primera marató que vaig córrer va ser a la crisi dels 40, evidentment. I després tenim aquell públic ja de més de tota la vida, més sènior. I després tenim un públic sènior. Ens agrada molt treballar amb aquelles persones que jo dic que s'han posat al primer cim que està en el seu cap. És a dir, hòstia, jo no sóc capaç de fer-ho, llavors nosaltres els ajudem a través del guiatge. Sempre són activitats guiades amb una seguretat important per professionals i que siguis capaç de moltes persones que no s'atreveixen a anar soles a la muntanya, doncs poden vindre amb nosaltres a fer aquestes activitats. Participaran en un grup i que realment veuran que al final la muntanya

Fins aquí aquesta edició de Gente Viajera a Catalunya. Seguirem viatjant, com sempre, a través de la ràdio a partir de les 12 del migdia, l'edició nacional del programa. Avui us saludarem en directe des de Orihuela, a la Comunitat Valenciana. Ara arriba Julia en la Onda, amb Julia Otero. Bon cap de setmana.

0: Més informació, més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
1: Comencem el recull de propostes culturals a Girona, on podeu visitar l'exposició Art i Cultura d'Andy Warhol a Takashi Murakami, una mostra que connecta dues icones de l'art contemporani i de la cultura pop i que es pot veure aquests dies a la ciutat. Seguim amb música en viu. Del 3 al 5 de juliol, Vilanova i la Geltrú acull una nova edició del Vida Festival, una de les cites més destacades de l'estiu, amb concerts enmig de la natura i un ambient molt cuidat. A Campdevànol, del 3 al 4 de juliol, arriba la Fira de les Espelmes, un esdeveniment que omple el municipi de llum, parades artesanes i activitats culturals en un ambient molt especial. Proposta diferent, vinga. A Girona es poden fer tallers d'elaboració de ratafia durant el mes de juny, una oportunitat per conèixer de prop aquest licor tradicional i tot el procés d'elaboració des de les herbes fins al resultat final. I acabem amb música clàssica. Al Penedès hi arriba l'Orquestra Simfònica de Terrassa amb un concert que combina repertori clàssic i també contemporani, una proposta per gaudir de la música en directe en un entorn proper.
0: Apunta-t'ho a l'agenda. La brújula de Radio Estadio, amb Albert Arrán.
2: El Barça, Alfredo, reconoce haber enviado la primera oferta por Julián Álvarez vía mail a Mateo Alemán, 100 kilos, no colchonero, y Enrique Cerezo asegura que el argentino vestirá de rojiblanco durante muchos, muchos años.
3: Bueno, es una partida de ajedrez o una partida de póker, ¿no? Vamos a ver cuánto dura y hasta qué punto merece la pena tensar y desde qué lado se rompe la cuerda, ¿no? Evidentemente el Barcelona se tiene que poner un tope y que el Atlético de Madrid no puede frenar la intención del futbolista de querer salir.
4: Jo crec que no és un jugador de 100 milions i després em qüestiono, em pregunto a mi mateix i pregunto a qui vulgui contestar si és el jugador que necessita el Barça. Jo, sincerament, ja m'avanço, jo crec que no.
0: De dilluns a divendres, de 8:45 a les 10 de la nit, futbol i molt més a la brúixola de Radio Estadio. Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
5: Buenos días, son las 8 y seguimos cocidos. En Canarias no, ni son las 8 ni han sufrido la misma ola de calor que el resto de la península.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
5: Hoy es el día de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro.

0: En cuarentena.
1: Sobre todo no olviden lo que dicen todas las madres y las abuelas. Nadie regala nada nunca.
0: Es una máxima que hay que aplicarse siempre. Luego hay una imagen de la selección iraní llevando mochilas de niñas al inicio del partido como protesta y homenaje a las niñas asesinadas por un bombardeo de Israel y Estados Unidos contra Irán. ¿Se acuerdan seguro de esos primeros días de la guerra? Bueno, el vídeo es real, esto ocurrió, pero no durante el Mundial. Es de un amistoso que se jugó en marzo.
1: Anda, no ha sido en el Mundial.
0: No, pues tú también lo has visto, ¿verdad?
1: Lo he visto y creí que era en el Mundial, efectivamente. Sí. Sí. Bueno, oye, ¿y lo que decíamos de la pornografía, Clara?
0: Bueno, seguro que muchos habéis visto centenares de vídeos en redes de aficionadas de equipos en los estadios, aficionadas alemanas, un vídeo de un aficionado que se queda mirando a una hincha brasileña, chicas voluptuosas y muy guapas de cada selección nacional con camisetas escotadas. Bueno, no son reales, están generadas con inteligencia artificial y tienen un objetivo. No son imágenes sin intención o con la mera intención de cosificar a las mujeres, sino que lo que buscan es llevarte a carruseles de pago de contenido pornográfico.
1: O sea, que usan de cebo y te llevan a las plataformas de pornografía. Eso es casi publicidad encubierta, ¿no?
0: Sí.
1: Un nuevo género con la inteligencia artificial. Y para acabar, una frase de Cucurella, que ya saben, es el nuevo fichaje del Real Madrid, el jugador del pelazo, una frase de ese caballero diciendo que antes se rapaba que fichar por ellos, por el Real Madrid.
0: Una falsa maldita hemeroteca.
1: Bueno, pues si nunca os faltan bulos con el Mundial, también podéis hacer hasta el bulo campeón, ¿eh? El bulo campeón del Mundial lo podemos hacer cuando acabe.
0: Me apunto la idea.
1: Venga.
2: Los sábados y los domingos son para Julia. De 8 a 12, Hello. En Onda Cero.
3: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
4: 82.988-82988, serie 75.
3: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
5: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
6: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
7: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
8: Òpera a la ràdio. Un viatge més enllà del teló amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu.
9: A la ciutat volem apropar-vos a la música del Gran Teatre del Liceu i per això ens visita un dia més el seu adjunt, el director artístic, el Pol Avinyó. A veure, Pol, l'altre dia em vas deixar moltíssimes ganes de seguir descobrint la nova temporada del Liceu.
10: Després de la Bohème ve un supertítol que inicia un llarg camí de 4 anys. Un títol que sona així. Això és Das Rheingold, L'or del Rin, de Richard Wagner.
9: Cada temporada fareu una òpera de les 4 que són tot l'anell?
10: Sí, tota la tetralogia són 4 òperes, Rheingold, Valkyria, Siegfried i Capvespre als Déus, i inaugurem aquesta nova producció conjuntament amb l'òpera de Múnich. I nosaltres fem el pròleg de la tetralogia, aquest Rheingold, al mes de febrer.
9: Que emocionant, tota aquesta trajectòria.
10: Barcelona wagneriana.
9: Oh, m'encanta, m'encanta.
11: Òpera a la ràdio, amb la col·laboració del Gran Teatre del Liceu. Escolta-la al web d'Onda Cero Catalunya.
5: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
12: Comencem amb una proposta per tota la família. Dissabte 27 de juny al Teatre de la Llotja de Lleida arriba Tarzan el musical, una gran producció plena d'acròbates, música i escenografia espectacular que recrea la selva, un espectacle d'aventura i emoció amb entrades que van des dels 42 als 52 euros. Seguim amb música en directe a l'Ametlla del Vallès. Fins al 27 de juny s'hi celebra el 15è cicle de jazz amb concerts cada dissabte en espais patrimonials del municipi. Una proposta que combina talent emergent i grans noms del jazz en entorns a l'aire lliure. Cap de setmana màgic a l'Empordà. Dissabte 27 de juny pels acull la nit d'espelmes, on el nucli antic s'il·lumina amb milers d'espelmes i s'hi programen actuacions de música, dansa i foc. Una experiència nocturna molt especial amb entrada simbòlica d'uns 2 euros. I ara un pla diferent. A les Terres de l'Ebre, del 20...

0: amb Albert Arran.
1: A la tertúlia que teníem aleshores hi havia l'Alfredo Martínez i li vaig preguntar: Alfredo, Julián Álvarez sigue interessant en el Barça? Em va dir sí.
2: Cert que necessiten un davanter, que Robert Lewandowski al 95% no continuarà en el Barça, però bueno, haurem de veure també quan ve cobrant, si el Barça compleix la massa salarial, el fair play.
3: El que també entenc és que el rol que té ara mateix a l'Atlético de Madrid, defensant com un animal i jugant al mig del camp, això no és per Julián. A partir d'aquí, l'interès del Barça és real. El sabem molts. A mi em costa veure la xifra. És a dir, aquests 70, després del que va desembolsar l'Atlético de Madrid, i coneixent l'historial entre aquests dos clubs, que els favors no van de Madrid cap a Barcelona, sinó a la inversa...
1: Bueno, hi ha el Mateu Alemany, home, tendiendo puentes.
0: De dilluns a divendres, de 2:15 a 9 a les 10 de la nit, futbol i molt més, a la brúixola de Radio Estadio.

0: Orsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
1: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
2: Uf, dormir con sábanas limpias es la mejor sensación que existe.
3: Y el primer baño del verano es así que es insuperable.
2: Tengo una mejor, la de que te toque un sorteo.
3: Disfruta de esa sensación de ganar un premio. Haz tu revisión de mantenimiento anual con lubricantes Total Energies en Opel Service y podrás participar en el sorteo de increíbles regalos. Condiciones en opel.es.
4: En un mundo donde millones de personas necesitan ayuda, un gesto tuyo puede cambiar su destino por partida doble. Si ya marcas la casilla de la Iglesia, marca también la X solidaria y duplica tu impacto. Sin pagar más, ni que te devuelvan menos. Haz un gesto legendario y marca la casilla 106 de Fines Sociales. Ya disponible en tu declaración de la renta.
5: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
6: En Alcampo del 26 al 28 de junio tienes el melón verde a 1,09 euros el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es en Península y Baleares.
7: En Alcampo sales ganando.
8: En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es.
9: Orgull de ella, Orgull de ye.
10: Orgull de ve, de te, de ahí. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
11: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
12: Renueva la tecnología y el equipamiento de tu negocio con el renting de Grenke. Alquila manteniendo tu liquidez sin desembolsos iniciales y pagando cómodas cuotas mensuales, tanto si necesitas renovar un ordenador, mobiliario o instalar una placa solar. Estudio gratuito sin comisiones ni gastos de apertura. Infórmate en grenke.es.
13: A Onda Cero, donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
14: Avui coneixem l'associació Vincla.
15: A Vincla promouen la inclusió social i residencial de persones i col·lectius en risc des del seu hàbitat social i amb compromís amb els processos de conscienciació, millora, apoderament i desenvolupament comunitari per tal de contribuir a la igualtat de drets i construir una societat més justa, solidària i cohesionada.
14: Quin és el principal problema que teniu?
16: Tots tenim moltes vulnerabilitats i a vegades és aquest efecte cascada, no? Que sí, clar, em quedo sense feina, sí, clar, no puc pagar el lloguer, sí, clar, em divorcio o estic malalta. Tot això fa que en un moment donat jo pugui estar en una situació d'exclusió. Qualsevol de nosaltres pot estar.
13: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona. La brúixola amb Lola Sorribas.
17: Amb aquesta sintonia no cal donar més pistes. Juan Torres, què tal? Molt bona tarda.
18: Molt bé, estic molt bé.
17: Parlarem de cinema. Sí, sí. Què tenim aquest divendres i que podem aprofitar per veure aquest cap de setmana? A veure.
18: Doncs com ja sabeu que jo em moc bastant per obsessions setmanals, aquesta m'ha durat una mica més d'una setmana, I és Stephen King, que ja ho vau notar la setmana passada, perquè vam fer la secció sobre Stephen King. Doncs ara farem Stephen King 2.
17: Molt bé.
18: Perquè em vaig quedar amb diverses pel·lis, entre elles una que vaig nombrar, i he pensat, és que si no se m'oblidarà, i no vull que se m'oblidi.
19: Llibres? No.
18: Què?
19: Em refereixo, has començat a llegir llibres? Sí, sí, que ho faries? Sí, eh?
18: Sí, sí. M'he comprat l'últim llibre de cuentos, que no me recordo com es diu, però que està superbé. M'he llegit ja com més o menys la meitat de les històries i la primera em va deixar increïble.
17: Sí?
18: Sí, sí, sí, superguai.
13: De dilluns a divendres, de les 7 del vespre a 2:15, La brúixola amb Lola Sorribas, a Onda Cero Catalunya.

0: L'actualitat de Catalunya
1: sempre va amb tu.
0: Entra a onda0.es
1: /Catalunya.
0: Posa't al dia del que passa a prop teu. I també perquè escoltis els teus programes preferits a la carta. onda0.es /Catalunya.

0: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
1: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
2: Avui ho farem coneixent un projecte universitari que ha estat premiat per la Generalitat de Catalunya.
3: El projecte porta el nom de Temis i és una solució tecnològica per identificar en temps real si una notícia és falsa o no. I l'ha ideat un equip de 3 estudiants del grau en Administració i Direcció d'Empreses de la Universitat de Manresa, la Clara Coma, la Vital Faquer i Laia Faquer.
2: Per conèixer aquest projecte tenim comunicació amb dues de les seves creadores, són la Clara Coma i també la Vital Faquer. També podem parlar amb la Maria Teresa Clotet, que és la mestra que imparteix la matèria d'emprenedoria a la Universitat de Manresa.
4: Bàsicament vam desenvolupar aquesta idea basant-nos en dos vessants, que és l'extensió i l'aplicació.
5: L'extensió és per plataformes, que et surt una notificació, tu quan vas fent scroll per TikTok, per Instagram, per YouTube, et surt una notificació on bàsicament et surt que la notícia és falsa i t'adjunta la informació real i d'on ve realment aquesta notícia. Considerem que podria ser integrable doncs, a l'Instagram, al TikTok i a l'X, i és això, que és una verificació instantània del contingut.
2: Un tema més interessant, sí, esperem que acabi veient la llum, perquè em sembla de moltíssima utilitat. És curiós perquè la verificació de notícies doncs, està relacionada més directament doncs, amb nosaltres, no? Amb els periodistes, i el desenvolupament d'una aplicació doncs, potser està més relacionada amb la programació o la informàtica. Maria Teresa, com va néixer la idea d'impulsar aquest projecte en una carrera d'ADE?
4: És l'assignatura d'emprenedoria. I en aquesta assignatura el principal objectiu és posar en contacte el món de l'emprenedoria doncs, amb els estudiants. Intentant fer-ho el més real possible, vam decidir participar a la IFES. Clar, a la IFES es plantegen reptes reals d'empreses i institucions reals. Llavors, tots els alumnes del curs van seleccionar reptes i van fer un projecte per intentar donar una resposta en aquest repte. I les noies de Temis es van presentar i van tenir molt èxit.
1: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència.
0: Més informació. Més participació, més contingut. Hi ha més d'una raó per seguir OndaCero.es/Catalunya. Al web d'Onda Cero Catalunya podràs escoltar-nos en directe o quan tu vulguis. El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
6: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Julia Otero.
7: Pues aquí estamos en este gabinete para cafetero repasando los grandes asuntos de la semana, los más gruesos. Tenemos el caso Zapatero. Yo os pregunto, si se filtrara vuestra agenda privada de cada uno de vosotros y yo misma, ¿eh? Durante los últimos 2 años, ¿aguantaría una agenda privada el escrutinio público, profesor Casanova? Y lo digo por el tema Zapatero, ¿eh? Pero hay que pensarlo cada uno de nosotros, en las cosas, todo lo que tenemos ahí puesto en nuestra agenda.
8: Yo creo que no, lo que ocurre es por qué esto pasa, eso es lo que hay que ver, ¿no? Es decir, ¿por qué aparecen o pueden aparecer cosas que entran dentro de lo privado, cosas rutinarias? Tú te estás refiriendo a que en 2 años, por rutina y por muchas cosas, uno tiene muchas conversaciones, no, por supuesto, no todas.
7: Uno va al médico, va a teñirse, va a cortarse el pelo, va.
8: Por supuesto, no todas están relacionadas con que tú estás ocultando cosas o estás teniendo en cuenta cuando hablas porque nadie te va a escuchar, ¿no? Sino que son ese tipo de rutinas, de citas médicas, de personas con las que se come o se cena. Yo creo que el tema fundamental aquí es que en España esto es posible hacerlo y en otros países esto es más complicado hacerlo. Pero no solo lo ha tocado a Zapatero, lo ha tocado a muchísima gente antes, y lo que no puede ser es que cada uno alce la voz cuando le toca a la persona que a él o a ella le gusta. Pero esto es un problema.
7: Es que el contenido filtrado, ese contenido que se ha filtrado y detallado de esas agendas, sea de Zapatero o de quien sea, pero él en este caso, la mayoría no tiene nada que ver con los hechos que se están investigando, ¿no? Y bueno, si abrir una carta es un delito, pues imagínate.

0: integrada.
1: Consigue hasta 1.000 euros de reembolso en tu cocina integrada. Calidad pensada para durar. Bosch.
2: Un gran número de personas han perdido la vida en Venezuela y se prevé que la cifra aumente. Muchas están heridas y se han quedado sin hogar. Con tu donación, las ONG que forman el Comité de Emergencia Español podrán proporcionar atención médica, psicológica, refugio, comida y agua potable. Tu ayuda urgente puede salvar vidas. Envía Bizum al 02076 o entra en comiteemergencia.org.
3: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
4: Hola Paco, que me han cancelado la Reu y me voy al Super del Corte Inglés, que no hay detergente y el Ariel está al 50% en la segunda unidad. Y ya que estoy, llevo para picar unos pistachos y almendras, que la marca El Corte Inglés Selección tiene también el 50% en la segunda unidad en todos los frutos secos.
5: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés, ¿qué necesitas hoy?
6: Descárgate nuestra app y aprovecha sus ventajas. Consulta condiciones en tienda web y app.
7: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
8: Calienta en casa, pero bien fresquito, con el 50% de descuento en todos los gazpachos y salmorejos. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados, solo el 27 y 28 de julio.
9: Entender para planificar, invertir y vivir mejor. En JP Financial creemos que el conocimiento es la base de la libertad financiera. Por eso mostramos y explicamos lo que antes era inaccesible. Porque solo cuando comprendes las reglas, dejas de ser un espectador para tomar las riendas de tu futuro. JP Financial. Entender para poder.
10: Onda Cero Barcelona. La teva ràdio.
11: Sabies que no totes les notícies que t'arriben per les xarxes socials són veritat? A 100%.cat t'ensenyem a detectar-les, contrastar fonts i entendre com funciona la informació al món digital.
12: I per això ens visiten aquí a l'estudi aquests estudiants de segon d'ESO de l'Institut Manel Carrasco. Són el Pau Álvarez, el Carlos Valverde, la Carla Gach i l'Helena Lukiachenko. Què tal, nois, noies? Bon
13: bé,
12: dia.
13: Molt bé.
12: Bueno, amb el teu permís començo amb ells perquè m'agradaria saber si sou lectors o lectores habituals i què us ha semblat el llibre. Qui vol començar? Qui trenca el gel?
13: Començo jo, sóc el Carlos Valverde i a mi el llibre, sincerament, m'ha semblat molt interessant, amb algunes sorpreses i amb molts secrets, com ja diu el títol. I a mi m'ha semblat molt interessant i molt divertit.
12: Pau, què t'ha semblat a tu?
14: M'ha semblat que aquest llibre té bastants com girs de guió i llavors et té enganxat bastant de temps. Per exemple, jo vaig estar com una tarda sencera sense parar de llegir perquè és com que vols saber-ne més. Sí que hi ha molts secrets, com diu el títol, i jo el recomanaria bastant.
12: Noies, què en penseu vosaltres?
15: Jo, la veritat, el recomano per qualsevol persona perquè la veritat t'enganxa molt.
12: Carla, tu què?
16: Que, bueno, un cop estàs llegint, t'enganxes i no pots parar.
12: Clar, no sé si aquest llibre us ha servit per identificar les eines necessàries per informar-vos de forma correcta, avui que està tan de moda això de les fake news.
15: Sí que ha servit. O sigui, el problema no és la tecnologia, sinó l'educació i cultura, per exemple.
12: Totalment.
15: Ara, doncs, mires una notícia i no és com un hàbit de mirar diferents notícies, contrastar la informació. La desinformació sempre ha existit des de molts anys.
12: Totalment.
17: Vosaltres, Carla, nois, com feu aquest procés de consultar la informació?
14: Si a vegades veig una notícia, doncs normalment, si ho tinc a mà, ho contrasto amb uns altres programes o altres ràdios, o si no, directament ho busco per internet o ho passo per un filtre mental, perquè llavors hi ha coses, a vegades, que saps que són falses perquè no tenen cap sentit.
12: Clar. Surt una notícia a TikTok i ja ens la creiem. I aquí està el problema, no? No sé si a vosaltres us passa això.
15: No, sí, no m'ho crec, perquè primer entenc que la gent fa notícies per, jo què sé, moltes vegades per crear odi, però per això tens de mirar diferents fonts, diferents bandes de punt de vista.
12: Molt bé.
15: I doncs jo crec que és una cosa que tenim d'implementar en l'educació.
11: Alfabetització mediàtica i informacional, explicada amb rigor i llenguatge clar. 100%.cat a Onda Cero Catalunya. L'espai que et fa pensar abans de compartir. Amb el suport del Departament de la Presidència. Onda Cero Barcelona.
18: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.

0: Díaz Bas, Israel Elejalde, Fernando Tejero, Víctor Clavijo, Nacho Fresneda, Juan Gea, Daniel Muriel, Candela Serrat. El reparto más espectacular para la mayor superproducción de audio del año en España. La serie completa ya disponible en la web y app de Onda Cero y en tu plataforma de audio favorita.
1: Onda Cero Barcelona, la teva ràdio.
2: Orgull de L, orgull de G.
3: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: A Onda Cero donem la veu a les entitats i a la solidaritat. T'expliquem històries, casos i experiències que no et deixaran indiferent. Ciutat Solidària, un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
6: Temps ara pel Ciutat Solidària, temps per donar veu a una entitat amb finalitats solidàries i conèixer el seu origen i la tasca que porta a terme. Coneixem l'associació Espit.
7: Que és una associació de Lleida que treballa per afavorir la qualitat de vida de les persones, especialment aquelles amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat social, oferint a aquestes persones eines i suports centrats en això, en els individus, i que afavoreixen el seu desenvolupament integral.
8: Espit va néixer en un conjunt de persones amb discapacitat, precisament, van decidir reivindicar i treballar pels seus propis drets. Llavors, a partir d'aquí, l'entitat ja ha començat a fer gestió de serveis, cobrir totes les necessitats de les persones amb discapacitat i vulnerabilitat social.
5: A Onda Cero Catalunya, Ciutat Solidària. Un espai patrocinat per Zona Franca Barcelona.
9: L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
10: Dissabte 27 de juny a Lleida, Tarzan, el musical al Teatre de la Llotja, amb entrades a partir dels 42 euros. A l'Ametlla del Vallès, fins al 27 de juny, cicle de jazz amb concerts en espais a l'aire lliure. A Pals, dissabte 27 de juny, nit d'espelmes amb música i milers d'espelmes al nucli antic, entrada simbòlica. A Campredó, del 26 al 28 de juny, arriba la Mestràlia, la Fira de Lutiers, amb música i artesania. I a l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan, amb concerts, foc i ambient festiu a la platja.
5: Apunta-t'ho a l'agenda. Els qui viuen de nit també tenen dret a escoltar bona ràdio.
11: De Jumanji, el que m'agrada més és que, sí, els jocs tenen conseqüències, també. És a dir, si perden la vida allà, doncs també la perden, no? Perquè al final és realitat, no? I a mi aquest component de proves físiques, de situacions reals, combinar el que és l'aventura i l'origen digital a que la vida, al final, les coses tenen conseqüències...
5: Cada matinada, Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
12: Hi ha una conversa que té la Jordi amb una de les seves amigues, i també la té després amb el seu avi, perquè ella, diguéssim que per intentar de desenganxar-la d'aquesta intoxicació que té dels videojocs, els seus pares i l'institut convenen doncs, que passi l'estiu desconnectada i que millor canviar-la al poble dels avis, que està allà en una vall enclotada on no hi arriba internet i tal i qual. No? I tant l'avi com una de les seves amigues li diuen que molt bé, que està molt bé que ella sigui doncs això, no? Molt agosarada, que se senti molt lliure, que se senti molt bé quan juga online, però que tot això li serveixi d'experiència pel món real i que l'estan esperant al món real. No? I per tant dius, això crec que sí, que això que dius està molt bé, i llavors intentes combinar aquesta part, diguéssim, més de proves físiques amb proves mentals, perquè el treball també és el que moltes vegades et procuren aquesta mena de jocs, que dèiem, que són eines que et dona, no?, per després posar la teva caixa d'eines per anar pel món. No?
5: Escolta Nits de Ràdio, de dilluns a diumenge, després de Radio Estadio Noche. Nits de Ràdio, amb David Cervelló.
13: Viu la teva experiència a l'hora que vulguis. Tu marques el ritme. Nosaltres t'oferim el contingut. OndaCero.es/Catalunya
9: Onda Cero Barcelona, la ràdio que t'escolta.
14: En Onda Cero, Julia en la Onda, con Carmen Juan.
6: Y con las personas físicas, enseguida Pablo González Batista nos va a contar, bueno, historias para entender el mundo. Bueno, o no sé, o para
15: conocernos un poco más. Qué optimista
16: eres. Pero eso no se puede, eso no se puede.
15: Creo que no lo he hecho nunca, eso.
6: Pero antes, bueno, Anne tiene un consejo para nosotros, para los que queremos ahorrar en las compras, que además del calor, los bolsillos están cortos, ¿eh? Se puede usar descargando la app de la cuponera, que además es facilísimo de usar.
17: Facilísimo, solo hay que revisar las ofertas disponibles, hacer la compra y subir una foto del ticket

0: de cacao. O sea, hacemos tanto receta tradicional como creativa.
1: Enrique, si luego me paso yo por el mercado y quiero llevarme un pedacito de Alicante para cocinar en casa, que soy el único que no ha ido al mercado aquí del equipo, ¿qué productos me tengo que meter en la maleta yo esta tarde?
2: Bueno, indudablemente una buena gamba de Santa Pola sería algo fundamental, ¿no? Y luego algún pescado también, como puede ser una buena lubina salvaje o una corvina salvaje para hacer un buen asado, debería de ser algo imprescindible en tu maleta.
1: Enrique Tárraga, jefe de cocina y propietario de la barraca de Campo Amor. Gracias por acompañarnos, que vaya bien. Buenos días.
2: Muy bien, muchísimas gracias. Un saludo a todos.
1: Y Agustín Martínez, chef y propietario de Agus Gastrobar. Gracias por acompañarnos y que tengáis mucho éxito. Hasta
0: Muchas gracias por vuestra invitación.
1: Hacemos una pausa en Gente Viajera y seguimos viajando.
3: Gente Viajera, sábados y domingos a las 12 del mediodía, con Carles Lamelo.
4: Onda Cero Barcelona. La ràdio que t'escolta. L'agenda d'Onda Cero Catalunya. Aquestes són les propostes de la setmana.
5: Comencem amb una proposta per tota la família. Dissabte 27 de juny al Teatre de la Llotja de Lleida arriba Tarzan el musical, una gran producció plena d'acròbates, música i escenografia espectacular que recrea la selva, un espectacle d'aventura i emoció amb entrades que van des dels 42 als 52 euros. Seguim amb música en directe a l'Ametlla del Vallès. Fins al 27 de juny s'hi celebra el 15è cicle de jazz amb concerts cada dissabte en espais patrimonials del municipi, una proposta que combina talent emergent i grans noms del jazz en entorns a l'aire lliure. Cap de setmana màgic a l'Empordà. Dissabte 27 de juny pels acull la nit d'espelmes, on el nucli antic s'il·lumina amb milers d'espelmes i s'hi programen actuacions de música, dansa i foc. Una experiència nocturna molt especial amb entrada simbòlica d'uns 2 euros. I ara un pla diferent. A les Terres de l'Ebre, del 26 al 28 de juny, Campredó celebra la 18a Mestràlia, la Fira de Lutiers. 3 dies amb música tradicional, artesans d'instruments, tallers i activitats per connectar amb la cultura popular. I acabem amb una de les nits més esperades de l'any. A l'Estartit, del 19 al 28 de juny, la Revetlla de Sant Joan es viu amb concerts, espectacles de foc, l'arribada de la Flama del Canigó i activitats a la platja dins del Festival Ítaca, una celebració amb música, tradició i ambient d'estiu davant del mar.
4: Apunta-t'ho a l'agenda. Lideratges. L'economia en clau d'igualtat.
6: Que és aquesta crisi energètica que tenim ara amb el conflicte amb Iran i l'augment del preu de la llum que estan impactant a moltes empreses i ciutadans. Quines mesures consideres més efectives?
7: La mesura que s'ha aprovat, per exemple, en el tema de l'electricitat, que és baixar l'IVA del 21 al 10%, el que passa és que, clar, de moment no estem notant en la part elèctrica un gran impacte de la gran pujada del preu del petroli i sobretot del gas, que això impactaria molt en el tema elèctric, perquè tenim una gran producció renovable. Per tant, el preu mig de la llum en aquest moment no és un preu mig molt elevat. Ara bé, evidentment, conforme augmenti la demanda, els preus elèctrics podrien pujar d'una manera importantíssima.
4: Lideratges amb Ariadna Belver. Els dijous, emissió web a les 6 de la tarda i els dissabtes a l'FM de 6 a 7 del matí. Smartphone, tauleta, PC, tens més d'un dispositiu? Sigui quin sigui, Onda Cero va sempre amb tu. Descarrega't l'app a la teva tauleta o smartphone. Subscriu-te al teu programa preferit a través del podcast. Escolta la ràdio en directe des de qualsevol lloc del món. Onda Cero.es. Més i millor. Onda Cero Barcelona.
8: Así suena tu alarma Verisur cuando detecta un intruso. Porque cuando confías en Verisur para tu seguridad, estás confiando en la alarma que más personas protege en el mundo. Elegida de nuevo producto del año y la mejor alarma para los consumidores. Para proteger tu hogar, confía en Verisur. Primeros en proteger. Llama al 900-272-272. Recuerda, 900-272-272.
9: Verisur. Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
10: Calienta en casa pero bien fresquito con el 50% de descuento en todos los gazpachos y salmorejos. Canjeable en un cupón que te renta un montón. Válido en hipermercados solo el 27 y 28 de junio.
9: Compra bien hay que ir a Carrefour.
11: Hola, que tengo partido. ¿Te pasas tú por el súper del Corte Inglés? Trae hamburguesas para la barbacoa, de Hamburguesa Nostra, que está con la segunda unidad a mitad de precio. Ah, y también cervezas. La Mau 5 Estrellas tiene un 50% en el segundo pack de 12 latas. Y además tiene un 40% de regalo para próximas compras.
12: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte.

0: Però sobretot ho notaran perquè, precisament en aquests moments, s'hi organitza un xou, que ara mateix és a punt de començar.
1: I ara empieza el programa pròpiament, no?

El teu programa favorit, allà on vagis. Descarrega't l'app d'Onda Cero i emporta't amb el teu smartphone o tauleta la ràdio més pròxima. On i quan vulguis. OndaCero.es/Catalunya. Més i millor. Onda Cero Barcelona. 93.5 FM.

0: aquí nosaltres, fins i tot presumpta Marta González Peláez, presumpto David Nadal.
1: Sí, i la filla també treballava amb el negoci, no?
0: Val. Bueno, sí, no ho sé.
1: Diuen, no?
0: Jo no m'entero
1: d'aquestes coses. Doncs aquest senyor el que volia era fer un llibre,
0: sí,
1: perquè ell
0: presumpte
1: deia que
0: llibre,
1: quan
0: també,
1: la seva filla... Sí, quan ell volia que jo li fes la redacció del llibre,
0: sí, sí,
1: i tal,
0: no, t'entenc, sí,
1: i
0: sí,
1: canviant
0: sí,
1: una mica tot. O sigui, la seva vida no
0: que
1: era la seva
0: constància,
1: vida, sinó
0: que quedés persona, constància de tot el que havia fet, de la seva vida.
2: Era una mica com el que deia, clar, la Veneno, que algun dia faria.
0: Sí, senyor, sí, senyor.
1: Sí, clar, perquè ell deia, quan la meva filla tingui 9 anys, jo no podré treballar amb això.
0: Ja.
1: Perquè jo no puc permetre que la meva
0: bueno,
1: filla...
0: Bueno, els d'OnlyFans també passa, però bueno, és igual. Sí, digues, sí.
1: Que aquest es dedica al teu pare.
0: Clar, clar.
1: I clar, el seu pare es dedica a algú que no és... Ell deia que ell era honrat, perquè ho tenia a Hisenda, estava donat d'alta com si fos un hotel, perquè es podia fer.
0: Val, sí,
1: però,
0: bueno, sí,
1: clar,
0: sí. Què passava dins de les habitacions ja era un altre tema. Bueno, però sí,
2: però ell es dedicava a repartir felicitat.
0: Sí, senyor, sí, senyor. A fer que la gent es conegués.
2: No, es dedicava al teu pare a repartir felicitat.
0: A fer que la gent es pugui conèixer i pugui abraçar-se.
1: Era l'època que estava aquí el Neymar, el jugador.
0: Ui, això es va complicant, Marta, eh?
1: Client,
0: això es va posant interessant,
1: no, era un client,
0: eh? Sí?
1: Era un dels clients VIP d'aquest senyor.
0: Ostres!
1: Perquè li encantaven les dones...
0: Ai, Marta, bueno, això s'està posant molt interessant, eh? Ara sortirem a 35 programes. Saps com quan l'altre dia la Judit Martín va dir en un podcast allò de la Montserrat Caballé i tot això que l'havien contractat i s'ha anat tirant el fil? Doncs mira, ara serem trending topic, tu, en qualsevol moment. Que interessant, Marta. O sigui, el Neymar pues
1: sí,
0: anava jugant amb les pilotes del... Bueno, sí, digues,
1: sí.
0: Digues, sí.
1: No, i jo el local que vaig veure, que estava al
0: no cal donar detalls, de l'adreça i tot això, ja, qui vulgui escoltar-lo, ja...
1: Estava molt ben decorat, era molt maco, eh? Semblava, la veritat és que no semblava un local així...
0: No, si la gent anava per la decoració, això és com quan diuen allà, no, jo miro això per la trama, saps què vull dir? Sí, no, la gent anava per la decoració, sí. I després, bueno, ja que estem aquí, ja t'entenc, ja.
1: Clar, i ell volia crear una vida que no era la seva vida.
0: Fantàstic.
1: Perquè la seva filla tingués un llibre del seu pare quan va venir aquí, perquè ell, com que era francès, va venir aquí, sí, no sé què. Bueno, saps allò que història que moltes vegades dius, bueno, la gent que... Perquè jo, després de sentir aquell senyor, hi ha moltes coses es posa una mica en dubte,
0: sí. Ostres, que interessant tot això. Bueno, aquí has deixat anar una bomba, Marta. És que la Marta ha viscut tantes coses, coneix tantes coses, la Marta, que, mare meva, tu, impressionant aquest document, eh? David, com et quedes, tu?
2: És que encara estic intentant recuperar-me.
0: Sí, sí. Entre les veïnes que tu tenies, David, saps les veïnes aquelles que sempre saludaven?
1: Ai, sí, és veritat! Les veïnes del David, clar.
0: Sí, sí.
2: Porta en porta.
0: Imagina't, eh? I
2: paret
1: en paret. Estan encara o no?
2: No, ja no.
0: Sí, sí.
2: Que els van tancar el xiringuito.
0: Sí, sí, sí. Del dia aquell que van haver de sortir tothom.
2: Sí, diguem, aquell dia que per l'espiell de la porta jo veia com estaven els Mossos d'Esquadra interrogant els clients.
0: És que, clar, és que havia de ser una situació, eh? Que hi ha tota la gent sortint allò com podia, eh?
2: Però és que, a més, qualsevol hauria fet el mateix que jo d'anar mirant per l'espiell de la porta.
0: Home, per favor, és que, clar, vulguis clar. O no, és que...
1: Home, és que, a més, això és una labor periodística.
2: Home, clar.
0: Avui dia, amb el programa d'avui, el podcast d'avui, si després és el més descarregat, que no us estranyi, eh? Perquè, clar, tu imagina't la de...
2: Jo tenia uns amics que deien, mira...
0: Si voleu treure alguna cosa és el dia, eh? Per treure-la, perquè avui serà molt escoltat i bueno, tot sortirà avui. Sí.
2: Jo tenia uns amics que deien, mira, farem una cosa un dia, una nit, anirem i ens posarem...

0: estudia marketing. Marketing, si tu vols saber, Marta, si una botiga pot tenir, un local pot tenir èxit, t'has de posar allà, comptar quanta gent passa, si la gent es mira, els negocis que hi ha al costat, tot això, no? Doncs tu pots fer un estudi de mercat perquè vols veure si al pis de dalt vols fer la competència, no? Doncs aquestes, a les senyoretes de Vinyó, diguem-ho així, per posar-li un nom així pintoresc. Doncs...
1: També vaig tenir un veí en el pis de dalt que sospitem que feia entregues a domicili i no era de Glovo.
0: Ostres!
1: Perquè entrava i sortia moltes vegades amb la bicicleta.
0: Mal.
1: Al llarg del dia i la nit.
0: Ja. Vols dir que feia... Bueno,
1: ja només ens faltaven a l'edifici les apostes il·legals.
0: Sí, efectivament. Vull dir, ja teníeu... Quan entraven els Mossos, preguntàveu per què. O sigui, clar, quin és el tema? Perquè us podem indicar a quin pis és. Diu, és que hem escoltat que hi hauria un negoci il·legal. Quin negoci? Perquè us podem guiar, no? A quina planta és. Mare meva, tu. Ostres, Déu-n'hi-do, Sí, no, todo queda de puertas para adentro. Sí, bueno, però l'edifici, la gent... Les colines tienen ojos, que deia la mítica aquella pel·lícula de terror,
2: Sí.
0: Impressionant, Si les paredes hablasen, no? Bueno, poses una càmera avui en dia i...
1: I sobretot quan un dels veïns és periodista i treballa des de casa, doncs imagina't.
0: Imagina't, és que ho tens tot fet, saps què vull dir?
2: Això és un perill,
0: No, clar, és que diu, però per què et fiques amb la vida? Diu, és que és de formació professional, és que això no es pot evitar. Home, tu imagina't el que és... Ostres, tu, en un moment se't pot... La de coses que surten,
2: Pots tenir una exclusiva fantàstica.
0: Sí. Només cal ser una mica observador,
2: I tot això, per ser periodista s'ha de ser observador,
0: sempre,
2: no?
0: Sempre s'ha de tenir allò, aquesta inquietud, voler saber, Doncs sí, qualsevol que pot fer una tesi doctoral, escoltant el podcast d'avui, qualsevol que es vulgui dedicar això a investigació i a seguir el fil, a tirar el fil d'Xonsis, doncs mira, igual avui ens entrarem molt, molt interessant, tot presumptament, aquí tot el que comentem, tot és presumptament, i a partir d'aquí cadascú doncs que investigui, qui vulgui investigar, doncs aquí li hem donat unes pistes, i que siga la línia de puntos, aquí li hem donat l'1 i el 2, i a partir d'aquí que vagi dibuixant el 3, el 4 i el 5. Ostres, tu, és impressionant, tot això, és meravellós. Uh-huh. Bueno, és que, a veure, és que sembla una exageració lo de qui no i qui en viva, però en el fons és que a cada pis ja mai saps, no?, el que hi ha, el que es fa i es deixa de fer.
2: I la finestra indiscreta de la pel·lícula.
0: Efectivament, el Hitchcock, que no, era ben interessant això, i en el fons venia a dir, no?, de que qualsevol persona podia, només observant es podia enterar de moltes coses.
2: Clar, es pot enterar molt, i pot sospitar que pot ser una cosa i ser una altra, també.
0: Sí.
2: Això és el que deia el Bono, no?, en el pensament lateral.
0: Sí. I també deia With or Without You, però era un altre Bono el que ho cantava, això. Bueno, escolta...
2: Sí, és un altre Bono.
0: És un altre Bono el que ho cantava, això. Bueno, escolta, doncs molt interessant aquests temes que hem fet avui. Marta, tens...
2: El que no hem analitzat molt bé és l'estadística aquesta, però bueno, aquesta la podem deixar per un altre dia.
0: Quina estadística?
2: Que els telèfons... refreden les relacions.
0: Ah, sí. No, bueno, és que ho podem anar desenvolupant amb diferents
2: podem dies. Fer una enquesta.
0: Sí. Bueno, és que la gent, al final, el telèfon és l'excusa. Vull dir, quan algú té ganes de donar-li alegria al cuerpo Macarena, ja troba la forma de trobar-se, de fer-se l'encontradizo.
2: El telèfon és el mal de cap d'abans.
0: El telèfon és l'excusa, dir, és que m'he liat amb això i ara se m'ha fet tard. Quan se t'ha fet tard és que no està l'horno per a bollos.
2: És que m'han enviat una cosa de la feina que tinc que veure, que tinc que llegir.
0: M'ha sortit una cosa. Sí, no? Sí. La cosa que t'havia de sortir no t'ha sortit, que és el que d'això... tinc molts dies de... Un dia sí que pot ser que estiguis molt atrafegat. Però bueno, tornem a lo mateix. Escolta, si som feliços, no hi ha problema. no és una qüestió de...

0: més, no hi ha una relació directa. A més, en contres telefònics, diguem-ne, la cosa millor funciona. Si no va així, el que cal, en tot cas, és que, doncs, que la gent sigui... Doncs això, que la gent sigui feliç, eh? I si són feliços, doncs clar. Endavant. Eh?
1: I a més tot és respectable, mentre tu no t'obliguin a fer el mateix.
0: Exactament, això va així. Bueno, vinga, anem amb les coses de la doctora Marta González Peláez. Tens alguna cosa, Marta?
1: Sí, clar que sí. Avui tinc una cosa
0: sí?
1: Una mica... Aviam...
0: Se li està complicant avui el títol, eh, el David?
1: De monstres, com ho diria jo? És que, bueno, és una cosa de monstres.
0: De monstres, no, no et preocupis, ja ho diu el David, ara em fa un resum d'això. A veure, vinga, digues, David, va. Vinga.
2: A nits de ràdio, encara que els telèfons refredin les relacions, tenim coses de monstres amb la doctora Marta González Peláez.
0: Sí, senyor.
1: Molt bé,
0: està molt bé.
1: Genial.
0: Està molt ben, molt ben resumit així. Està molt bé. Doncs a veure, Marta, quines coses tenim així?
1: Bueno, és una llegenda de que és, bueno, que és el Diable Vermell.
0: Sí.
1: És un terrible monstre marí gegant, que és una mena de calamar, que és tan gran com una persona adulta i bastant...
0: Carai, escolta, les racions que es podrien fer, sí. amb unes quantes patates...
1: Sí, però escolta'm, és molt perillós.
2: I
1: pimentons. Aquests
2: et porten a Madrid i et fan uns bocates, però...
0: Aquests et fan bocates, però, vamos...
1: Els tentacles,
0: sí?
1: Com unes... Té les ventoses,
0: sí?
1: Té unes dents...
0: Home, ja no m'agrada tant,
1: això. Que quan t'agafi la pell,
0: sí?
1: Te la menja.
2: Ostres.
1: Els marinistes que estan... investigant aquest animal.
0: Ja havíem fet el negoci, Marta, i ara se'ns està complicant això. A veure, digues.
1: Sí, doncs van amb un traje a sobre del neopreno,
0: sí?
1: De malla metàl·lica, perquè si no els hi menja els braços o la cara, i és molt perillós. A més, com que és tan gran, doncs clar, tota la tinta que fa sortir,
0: sí?
1: Doncs clar, és un núvol immens.
0: Bueno, però la tinta també es podria aprofitar, perquè com van el cartutxo, saps, de la impressora? Encara faríem negoci aquí, eh? Si tenim molts pels bocates i per quatre cartutxos d'impressora, ojo que farem dir.
1: Clar, és que diuen que abans hi havia les llegendes que els mariners moltes vegades sortien, els que anaven a navegar,
0: sí?
1: I més de la meitat dels vaixells desapareixien, però era perquè hi havia aquest tipus de monstres que se'ls menjaven.
0: Sí, bueno.
1: No era degut a les tempestes.
0: No, s'anaven a per tabaco i, saps? Sí. I no tornaven, eh?
1: Bueno, doncs aquest animal és un animal que la gent li té molta por, perquè, clar, és un animal perillós. I es veu que hi ha zones... Tot sempre és Austràlia, eh?
0: Austràlia, bueno, Austràlia... Sempre... Tot és molt
1: una
0: gran.
1: Una zona una mica, sí, complicada. Jo,
0: tots els animals...
1: Que no, allà... El dia que hi vagi a Austràlia no em banyaré a cap platja, eh? No. Si
0: jo
1: cas.
0: Crec que no sortiria de l'aeroport, ves que et dic.
2: Bàsicament.
0: Perquè, sí, perquè em faria, sí, poc tot, saps? Així en general.
1: Sí, bueno, doncs, pues, clar, ataca els submarinistes, els pescadors, i a més, pues, o sigui, se'ls pot arribar a menjar. Vull dir que és un depredador tremendo. I és un, clar, està, doncs, el que dic, no? La zona d'Austràlia, i com que nosaltres estem al Mediterrani, i també és veritat que nosaltres també tenim llegendes d'animals del Mediterrani, però són sempre més macos, són les sirenes, que les sirenes, sí, són sempre més dolces, eh? I les sirenes, bueno, doncs sí, són una mica seductores, però no es mengen a la gent, no?
0: Bueno... No conec el cas, però bueno, sí, les, bueno, sirenes són seductores, però deia la llegenda que es perdien, eh, els
1: Ah, sí, bueno, clar, es perdien perquè les o sigui, era una manera de seduir a les persones, o sigui, els homes, i els, bueno, els deixaven caos, no?
0: Sí,
1: sense,
0: sí.
1: I això sense Viagra i sense res,
0: no,
1: vull
0: clar,
1: dir.
0: Els mariners anaven amb ganes, eh? Vull dir, és allò de que es deixaven buscar, eh? Per les
1: Clar, doncs pues això. Però mira, hi ha una part de Normandia que fan cada any un espectacle que és molt, molt curiós, que fan com un festival de sirenes.
0: Ah, molt
1: Llavors,
0: bé.
1: Durant tot l'any aprenen les dones que volen ser sirenes.
0: Però què van fent?
1: Clar,
0: ah, no, de

0: Sirenes de mar, no de... Ja t'entenc, no de...
1: No. No, i aprenen a nadar en una piscina, perquè clar, han d'aprendre a nadar amb una, la cua.
0: Amb la cua. Clar, hi ha escoles de sirenes.
1: No poden...
0: Sí, hi ha
1: escoles. No les poden moure, perquè clar, és difícil, no? Bueno, suposo que és una qüestió d'assaig, no? D'estar ensenyant
0: sí.
1: i practicant.
0: Sí.
1: I, bueno, i es veu...
0: Al meu pis no entra una cua d'aquestes, ho dic perquè vull dir, tu imagina't això. No. Això no ho guardes després, mare meva.
1: Ja, ho dic perquè potser també això és una part de seducció, no? A més, es veu que és un festival de música, amb la música, l'aigua del mar i tal, es veu que és una cosa molt maca, no? Bueno, jo,
0: mira,
1: això sí que m'agradaria anar-hi.
0: Això és com tot, Marta, una cosa molt maca, depèn. Sí. Si es fa ben fet... Tot és una cosa molt maca. Ara, mal fet, se't fa llarg, el festival, saps? Se't fa bola, De dir, i ara les sirenes de quarto B. Uf, és que a mi se'm
1: clar, però també hi havia
0: llarg,
1: sirenes...
0: Sí.
1: Hi havia sirenes escoceses i irlandeses, que eren les sirenes negres.
0: I què duien? Faldilla? Una faldilla d'aquestes de... Devien tenir el pèl roig,
1: Clar, es transformaven de foca a humana. O sigui, era una foca
0: sí.
1: que es transformava en humana amb la cua de foca, però i llavors atacava sobretot principalment els homes. Sempre la part femenina sempre és molt cruel. Quan és cruel, és molt cruel.
0: Sí, sí, no...
1: Després estaven les serps marines gegants, que segons els mites nòrdics i japonesos podien menjar-se els vaixells sencers.
0: Molt bé. A veure, això com a excusa era regolinxi, Vull dir, és que no sé què ens ha passat, que no sé què... No, era una serp que es podia tragar tot el vaixell. Bueno, a veure...
1: Clar, perquè el mar en si, com que és els oceans sempre han estat una font inesgotable de misteri i de fascinació a la vegada, no? Perquè és una atracció bipolar, no? Com diria aquell.
0: Sí, que atreu i fa respecte al mateix temps, està clar.
1: Clar. Llavors, la seva immensitat i les seves profunditats són... Home, la profunditat quan és molt, molt fosc el mar, perquè quan nosaltres tenim un mar bastant agradable,
0: sí.
1: Tot i que cada any tenim problemes perquè molta gent no respecta les banderes que hi ha i es banya i mort moltes vegades, doncs és una pena.
0: Per imprudència, diguem, però sí.
1: Exacte, és per una imprudència, però nosaltres tenim un mar que és bastant tranquil i pacífic.
0: Sí.
1: Però aquests mars tan braus i tan negres i tan foscos...
0: Entrat dins de l'oceà...
1: Però donen una mica de por,
0: Sí.
1: El misteri... La literatura clàssica, una mica sempre ha sigut les històries d'Ulisses i de l'Odissea, evidentment, no?
0: Sí.
1: Que aquesta, la clàssica, però sempre el mar ha sigut una mica el misteri, però per altra banda, la gent que ha tingut problemes sempre torna al mar. És com una atracció una mica...
0: Bueno, és una addicció, ha de ser una addicció irracional. Anem a dir que tots aquests monstres marins devien ser com la IA, no? Els vídeos fets per IA de l'època, no? En el sentit de que ara tot el que veiem, això està fet per IA, no? Bueno, doncs allà devia passar una cosa similar. No, això és una llegenda, això s'ho han inventat, això no ha passat, no? Bueno, clar, al final tots són... Però les històries s'han de fer interessants, és el que dèiem, no? Perquè una història sigui interessant. No, vam sortir d'un port i vam arribar a l'altre. Però vaja, història.
1: Sí,
0: no, és a dir, no, ens va atacar un pop gegant. Bueno, ja es posa...
1: Efectivament, hi va venir una sirena.
0: Sí.
1: I després va venir una foca gegant, també.
0: Bueno, si et saltes un semàfor, també et ve una sirena de seguida, no? O hauria de venir, però bueno, sí. Ja.
1: Clar, és que, home, aquestes històries són maques d'explicar, no? És una manera, a més, una manera per... Mira, és una manera de passar el temps en comptes de tenir el telèfon.
0: No, mai tant.
1: I després d'això, potser ve altres coses.
0: No, és creatiu. O sigui, ha d'haver creativitat, tu, escolta, i això això és preciós.
1: Efectivament,
0: és preciós.
1: Efectivament.
2: Cola Tritón. I esa cola?
0: Sí, exactament. Sí, sí, sí. ¿Dónde vas con esa cola, eh? Claro. Ay, qué tritón, eh? Ay, qué tritón sí. eres, eh? Sí, sí.
1: Qué tritón eres, qué tritón. Sí, ay, sí. Tritón, tritón, tritón. Sí, sí.
0: Estava tritón i ara està alegre. Bueno, en fi, escolta, que està, és curioses les coses del mar. Bueno, i quantes històries, eh? Quanta literatura, clar. El que deies, no? El, a més, el Nautilus, eh? Navegant allà amb els calamars gegants, no?

0: Clar, a més és per una banda és el perill i la bellesa, no?
1: Clar, clar. Perquè... atreu molt el perill, és evident.
0: Clar, és com una mena d'adrenalina, però per l'altra banda, clar, després tens por. Sí, però, sí. Bueno, doncs pues, el calamar aquest, aneu en compte. Les sirenes no, les sirenes són una mica més dolces i menys perilloses.
1: Bueno, no me n'he trobat cap, perquè igualment em faria una mica de respecte, no? Tot allò de la cua i tot això, saps? Se'm fa bola. Si no menjo més peix per netejar...
0: A la Ràpita, al Delta de l'Ebre, hi ha un gos marí,
1: sí?
0: Que diuen que sí, hi ha un mapa, de diferents animalons d'aquests que han aparegut a la literatura. Sí, sí. I diuen que... bueno, i després les històries també que explicaven els pescadors, perquè els pescadors també eren molt fantasiosos.
1: Bueno, i posaven una mica de la seva...
0: Clar, bueno, a mi em sembla bé. Bueno, era una manera d'entretenir-se també, no? Suposo.
1: Que sí, que sí, que sí.
0: I llavors, bueno, pues, a la Ràpita hi ha una llegenda que es diu el gos marí, i que això està mencionat al mapa de 1602-1605 que un cartògraf, Johannes Baptista Brienius, va dibuixar una criatura gegant enfront de les costes del Delta. O sigui que... I sembla ser que això ho va fer perquè ho va somiar,
1: bueno,
0: o ho va veure.
1: Sí, això passa en moltes coses, que no saps ben bé si ho has somiat o ho has vist o t'ho has imaginat, però bueno, aquestes coses després, com tot, no? Al final, quines queden d'aquestes històries? Les que són més interessants, si no haver-ho ben trobat, sí, sí. que diu.
0: Clar, clar, es veu que aquest gos tenia, doncs, el morro molt llarg i les orelles molt peludes i els ulls saltons.
1: Veus?
0: I aterroritzava els pescadors.
1: Que molts d'aquests tenen el morro molt llarg, ja et dic jo que sí.
0: Però només ho va veure el Johannes Baptista Brientius.
1: El dels Brienius, sí, sí, sí. El dels Brienius i els Trienius, que són els que...
0: No sabem si el millor, doncs clar, moltes vegades igual aquest senyor
1: que havia sopat o que havia begut, clar, clar.
0: Estava mirant el mar i havia begut una mica, clar, un parell de copes.
1: Ja se sap.
0: Llavors, doncs clar... La imaginació al poder, no?
1: No, està clar. Vull dir, escolta... No, que m'ha semblat veure un llangardaix. Diu, no, que tenia tres ulls. Ep! No, que venia 20 metres. Saps? I així vas fent la història. Vas fent una mica la història, una mica com els humoristes van provant el material, no? Que el van provant una mica i si veuen que la gent reacciona bé... diuen, doncs, això es queda. I si no han reaccionat, pues, això ho descartem, no? I provem una altra cosa. Doncs aquí devia passar una mica igual. Jo crec que anaven explicant la mateixa història i cada dia afegien una cosa nova. Si la gent deia, es quedava com, no? Com que, ostres, que interessant.
0: Sí.
1: Si no deien res, no, diu, és que tenia 2 metres. Tenia 20 metres. Pues, pon 20. Perquè, clar, per fer-ho més interessant, això segur que era així.
0: Sí, sí, clar, per això et dic que no sé, perquè jo me'n recordo que quan jo era petita i anava a León, anàvem a la casa dels meus besavis, que tenia a la muntanya, i a la muntanya hi havia un senyor que era el pastor del poble.
1: Val.
0: I, clar, una nena urbanita com jo, i que no coneix, anava allà uns dies i tal, doncs quan venia el pastor amb les ovelles i les cabres i tal, doncs els nens anàvem a veure'l, no?
1: Sí, sí. I era l'aconteixement del dia.
0: Clar, em deia, no et creguis res del que diu aquest senyor té molta fantasia i explica coses. I clar, però les explicava, era un senyor que no sabia escriure ni llegir, però explicava i parlava, encara me'n recordo, fantàstic, t'explicava unes... I tu et quedaves allà embobada.
1: Sí, sí. Bueno, et venia de gust que jo fos cert. O sigui, et venia
0: clar.
1: De gust que jo fos cert i que... Com el que ens diuen els polítics, saps? Que a un li vindria de gust que...
0: Sí, jo li deia a ma mare, mamà, és que... m'ha dit això. No t'ho creguis, ja t'he dit
1: clar,
0: que no t'ho creguis.
1: Per què t'ho creus?
0: Però a mi em semblava impossible. De no creure.
1: Fantàstic. I si no, ja et dic, si no, vero ben trobato i una història interessant, com per això es fan les novel·les. Vull dir que em sembla molt interessant.
0: Sí, sí.
1: Molt interessant.
0: Bueno.
1: Doncs avui hem après dels animals marins.

0: Tens alguna cosa més que volguessis que comentéssim avui?
1: No, era això de les bèsties marines.
0: Tu aquestes, amb quina bèstia marina et quedes, David, de les que ha comentat? A veure.
2: Jo el gos aquest d'aigua de davant de la Ràpita.
0: Sí, sí.
2: El gos marí.
0: El gos marí, eh? El gos
2: de fet, estic veient fotos, bueno, una foto del mapa aquest.
0: Sí.
2: Que va fer
1: Estàs mirant, no?
2: Sí, sí, sí, amb la imatge i és, bueno, és graciós. És l'animal.
1: És maco aquest mapa, eh?
2: Sí, és molt xulo. El mapa és xulíssim. Sí.
0: El mapa. Doncs escolta, doncs...
1: Els mapes són... A mi m'agraden molt els mapes, són molt macos. Mira, un dia parlaré de mapes.
0: Un dia ens has de parlar de mapes, sí, perquè ara s'ha perdut molt per culpa de tot això, ja se sap, del Google Maps i tot això, però els mapes eren tot un art i meravellós. Doncs en parlarem un altre dia, recalcularem la ruta i en parlarem de tot això. Jo m'hagués quedat amb el calamar aquest gran, si no tingués això de les dents. No, perquè jo veia negoci aquí, jo veia aquí a quan em sortiria, saps? Que d'un trosset feies molts bocates i jo ja l'estava veient aquí. És que tinc molta gana aquesta.
1: Ja, però deu ser molt dur, també, el tan gran.
0: Bueno, però ja el faran. Que
2: ja l'estovarem.
0: Ja l'estovarem, sí. Ja trobarem la forma d'estovar-lo.
1: Malgrat que estigui amb el mitjà aigua, no, que hauria d'estar més tou, però...
0: Sí, és complicat. No, eh? Com l'has de... Bueno, és igual, són coses que no comprenc. Que
2: bueno, suposo que és igual que el pop, com el fan a Feira, no? Primer el congelen... Hi havia l'opció de fotre-li la pallissa, però ara la gent ja directament el que fa és congelar-lo, és a dir,
0: millor.
2: I després li has de fer allò de submergir-lo 3 vegades en l'aigua bullint.
0: Com si el bategessis o alguna cosa.
2: Exacte, el fiques, el treus, i després ja el deixes bullint.
0: Mira tu quina història, perquè sembla que l'estiguis ofegant, no? Acabant d'ofegar a la pobra criatura. Bueno, en fi, són les coses de...
1: Bueno, els camarlans... Quan si estan vius, si els fiques a l'aigua bullint, criden.
0: Ai, no m'ho diguis, això.
1: Un xisclet.
0: No m'ho diguis, això, que ara no menjaré més escamarlans a la meva vida, ja sabent això.
1: Bueno, poses música quan fas...
0: No, no vull saber.
2: Poses nit de ràdio mentre els fas.
1: Sí, allò... I ja no se sent.
0: Saps, allò d'ara... No escutxó. Mare meva, tu. Ara se'm costarà això dels escamarlans. No, tampoc em venjo molt, però bueno, en fi. Doncs la de coses que aprenem aquí a la tertúlia d'Última Creus amb la doctora Marta González Pelay i el David Morales. El David, t'escoltem d'aquí una estona. Marta, moltes gràcies i fins la propera setmana. Adéu-siau.
1: Gràcies a vosaltres. Bones matinades a tothom, petons.